0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107, si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí. Són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, igualment, gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dilluns, d'aquest 21 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre ens diu que a hores d'ara tenim a Parets del Vallès una temperatura ja que s'enfila als 17 graus i mig, camí cap als 18, la humitat al 82% i la pressió atmosfèrica 976 hectopascals. D'aquesta manera comencem una nova horeta a Rap Matí i a partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dilluns, és 21 de setembre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores 38 minuts, es pondrà a les 19 hores 48 minuts. Per cert, avui és el Dia Internacional de la Pau. A més, se celebra la festivitat de Sant Mateu, Santa Dèbora, Sant Jonàs i Santa Celina. Felicitats! En quant a aquells apunts avis interessants d'aquesta agenda, que recull tota aquesta tradició i cultura popular, per exemple, ens porta a parlar avui del baladre, que floreix durant mesos amb flors de diferents colors. I és una planta, per cert, bonica, però alerta, verinosa, el baladre. També ens parla avui de la mula cega de Sant Ramon. Sant Ramon Nonat va morir a Cardona, però diferents pobles es disputaven el seu cos i van decidir posar-lo sobre una mula cega. La mula es va aturar a Portell, on el sant havia nascut. Va fer tres tombs i va caure morta. I allí el van enterrar i van alçar un temple en honor a Sant Ramon Nonat. I un parell de punts més que també ens diu, doncs avui ens diu que moltes escoles japoneses, finlandeses o fins i tot suïsses, els alumnes tenen cura de la neteja de les aules i de l'escola en general. Això està molt bé. A més, aprenen a cuinar i tenen tallers de fusteria i de costura, perquè saben que els treballs manuals són tan importants com els treballs intel·lectuals. I acabem amb allò que en el seu dia em va dir en Wislawa Szymborska. Diu, quan dic la paraula futur, la primera síl·laba ja pertany al passat. Quan dic la paraula silenci, el destrueixo. Quan dic la paraula res, faig viure quelcom que no cap en cap buit. Saviesa popular recollida en aquesta agenda i que repassem i compartim, com sempre, aquí a Rap Matí per seguir, per continuar. Molt bé el dia.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident a la AP7 en sentit sud a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara doncs, continua provocant fins a 9 quilòmetres d'aturades, tot plegat. Doncs, també sumem 4 quilòmetres de cues a l'altura de la Roca del Vallès, on hi ha hagut un vehicle avariat que a hores d'ara a poc ja va baixant la intensitat d'aquestes retencions també en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, tal on també tenim un vehicle avariat, és a la Ronda de Dalt, que en direcció Llobregat doncs, deixa 10 quilòmetres i mig de retencions. Per tant, tenim cues en tot el tram de la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins ben arribat al tram de la Diagonal. Pel que fa al Vallès, també tenim retencions d'un quilòmetre en sentit nord a la C-17 a Parets del Vallès, o en sentit sud també 2 quilòmetres de cues a l'altura de Caldes de Montbui cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment de repassar els temes importants que ocupen a portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 21 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre parlant del Marroc, que blinda la frontera amb Ceuta amb vigílies de les eleccions. L'ambaixada d'Espanya ha advertit a Rabat del risc d'un nou creuament massiu durant els comicis del dimecres, segons mitjans marroquís. Manifestants destrossen el vehicle d'una diputada ceutí que viatjava amb un activista. Encara en aquesta línia, la jutge va mobilitzar 21 unitats policials i militars en la investigació del saltament. Tardón demana múltiples informes a Policia Nacional, Guàrdia Civil, CNI i Exèrcit per conèixer l'organització, financiació i desenvolupament de l'entrada massiva de migrants. Irene Montero diu ni el govern d'Espanya ni la Unió Europea s'atreveixen amb el Marroc. La eurodiputada de Podemos, que proposa una candidatura àmplia a les generals, reclama un canvi a la política migratòria, criminal i racista de la Unió Europea. La debacle electoral de la CDU del canciller posa en qüestió la coalició de govern. Ens anem a Berlín. L'extrema dreta de la AfD no deté el seu avançament a Alemanya. La crisi estructural en la que es troba sotmès al país col·loca sota pressió a Merz. També avui parlem dels funcionaris sense les 35 hores que es rebel·len contra les administracions. Els treballadors públics regionals de Madrid i Galícia amenacen amb mobilitzacions mentre que els de Catalunya ja negocien la reducció.

Més temes d'actualitat, passant per parlar de sanitat, llistes d'espera, un sistema sota sospita de maquillatge durant més de 20 anys. Les estadístiques amb les que es compara a la feina dels 17 sistemes sanitaris autonòmics són un indicador imperfecte. Parlem de Mazón, que retorna avui al Congrés per respondre de nou sobre el seu paper en la gestió de la Dana. En un dels seus últims escrits a la jutgessa del cas, l'expresident insisteix en que no és responsable de les conseqüències de les inundacions del 2024. A l'àmbit internacional, el cost del combustible posa a França davant l'amenaça d'un altre esclat social. L'Ecornu pretén retallar 54.000 milions

0: en els nous pressupostos, mentre que el malestar comença a cristal·litzar en el carrer. La Unió Europea vol provar amb Canadà un model alternatiu d'aliances més enllà d'Europa. Estem disposats a anar més lluny. L'etiqueta que li posis a allò no és tan important, coincideixen fons de diverses institucions europees. Donald Trump anuncia que el gegantesc Arc del Triomf de Washington serà un complex militar amb drons i francotiradors. Nigèria endavant la sortida a borsa de la refineria de l'home més ric d'Àfrica. L'operació del grup Dangote busca finançar una expansió multimilionària en un país amb ingressos molt reduïts. I del país, i per últim, un cop d'ull a l'àmbit econòmic, els titulars en aquesta àrea. Comencem parlant de locura financera per les cartes Pokémon en el seu 30è aniversari. S'especula sobre aquest tema a tot el món. Les targetes són tot un actiu d'inversió per a molts, que paguen milions d'euros per elles i guarden el sobre sense obrir, esperant que augmenti encara més el seu valor. Hisenda obre una inspecció a la companyia de satèl·lits Satelliot després de la reformulació dels seus comptes. Hugo Boss ha de vestir-se de luxe si vol convèncer el mercat. Deixem al país, el punt avui haurà portada aquest en dilluns parlant de l'esquerra que guanya a Berlín, la FD a Mecklenburg, a Pomerània Occidental i la CDU s'enfonsa segons diuen els sondejos. Merz que admet el desastre electoral de la CDU però descarta dimitir. D'altra banda, Rússia Unida guanya les legislatives segons els primers resultats. Parlem de Puigdemont, que diu que recorrerà a Catalunya quan pugui tornar. A l'àmbit de successos, els Mossos busquen 5 homes vestits de falsos policies pel segrest d'un individu a plena APC. Milers de persones es manifesten a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports. Avui el Punt Avui parla de casaments a mida per no hipotecar-se. L'encariment de les bodes obliga els nuvis a fer números i celebracions més íntimes amb un cost que s'enfila com a mínim de 20.000 a 50.000 euros. La despesa mitjana del convit es mou entre els 150 i els 300 euros, però la factura es multiplica amb els vestits, la decoració i altres complements que porten la boda. La Vanguardia i els seus titulars de portada obre parlant de les eleccions regionals a Alemanya, que vota als extrems en dos estats i escombra els conservadors. La CDU de Merz desapareix per primera vegada d'un land a favor de la AfD i l'esquerra de Die Linke guanya a Berlín. Assemblea General de l'ONU, la cita amb Mandani corona l'agenda de Pedro Sánchez a Nova York. Parlem també del Dia Mundial de l'Alzheimer, diagnòstic precoç i noves teràpies que revolucionen l'abordatge d'aquesta malaltia. El Clínic participa en investigacions per facilitar cribatges poblacionals com en alguns tipus de càncer. Si parlem del mercat europeu de capitals, el 80% de les llars de l'eurozona no posseeix accions en borsa ni fons. I ha succeït a Montornès del Vallès, exactament a l'alçada de Montornès. Parlem de l'autopista AP7. Segrest en aquesta autopista. Membres d'un grup criminal vestits de policies s'emporten a un home en plena AP7 a l'alçada de Montornès. Agents dels Mossos d'Esquadra van localitzar la persona que s'havien emportat, sa i estalvi. Altres temes de l'actualitat de La Vanguardia. Avui parlem de Cindy Crawford, però una notícia agradable: mor el seu fill de 27 anys, Presley Gerber. La família demana privacitat. I acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya. Aquest obre portada parlant de pugna des de Catalunya. El president posa el PSOE en moda electoral des de Catalunya, un dels seus feus, i promet tots els recursos per a Ceuta. El govern impulsarà una llei per atendre les víctimes d'explotació sexual. El govern inicia la recompra d'immobles per no pagar lloguer. Collboni reclama una aliança global per l'habitatge assequible. Creix l'auge dels ultras alemanys amb una altra victòria que enfonsa Merz. Ucraïna llança l'atac més important contra Moscou en plenes eleccions. Més de 200 entitats es manifesten contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 21 de setembre de 2026. 20 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Principis i finals de setmana, cop d'ull al bisetmanari El 9-9, el periòdic independent del Vallès Oriental, amb les notícies que es queden a la nostra comarca. Obre aquesta portada parlant de que està tancada l'Ajuntament de Cardedeu. S'ha fet una tancada en aquest Ajuntament per reclamar un pis per a dues famílies. El col·lectiu mobilitzat des de dijous va aixecar la protesta diumenge al vespre i dilluns, avui, es reuneix amb l'alcalde d'aquest municipi. Una tancada a l'Ajuntament de Cardedeu, com dèiem, per reclamar un pis per a dues famílies. És un dels temes importants que obre la portada del Nou a la part central, veus de dones a la pagesia. Les dones guanyen pes en un sector agrari en regressió al Vallès Oriental. Acompanyant aquesta informació, la imatge de, per exemple, una d'aquestes dones que treballen a la pagesia, Carme Pla, a l'explotació ramadera que té a Camp Plana, Vallgorguina, on ella està al capdavant. Com a més breus d'aquesta primera plana, acusen un pres de quatre camins a la Roca de matar un company de cel·la. Sant Fos expropia la finca d'un pou de glaç protegit per conservar-lo. Parlem de Carles Fernández, que deixarà la gerència del Consell Comarcal a principis del pròxim 2027. Anem a Tagamanent. L'alcalde d'aquest municipi, Ignasi Martínez, diu: la burocràcia és un drama. Viatge al passat de Lliçà. El fotògraf Màrius Gómez, de Lliçà d'Amunt, ha exposat fotografies d'espais desapareguts d'aquest municipi en un quiosc tancat des de fa ja 26 anys. La Grupa fa cultura popular. L'associació cultural La Grupa de Montmeló va celebrar diumenge 50 anys de vida amb un espectacle participatiu i també un dinar. I acabem amb apunts esportius. D'una banda, parlem del Mundial per a Espanya. La final del Mundial d'handbol amb cadira de rodes de diumenge al vespre es va resoldre amb victòria d'Espanya davant del Japó per 2-1. I victòria del Freiking BM Granollers a la pista del Puerto Segundo. I el FitCamp de Montmeló, que incrementa les activitats al carrer. Són els temes importants que ocupen portada la premsa de la nostra comarca, que com tots els principis i finals de setmana, dilluns i divendres, repassem a Rap Matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Informació de Bon Matí al Despertador, a les 8 del matí amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: És el moment de fer un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Comencem la setmana amb un dilluns plenament estiuenc, més de 30 graus a les portes de la tardor. Les màximes més altes podrien tocar o superar puntualment els 32 graus avui mateix. La previsió del temps per aquest inici de setmana indica un inici, un dilluns fulgurant pel que fa a la calor. El vent de Garbí comportarà un ascens sobtat de les temperatures màximes que podrien superar amb facilitat els 30 graus a la zona del Barcelonès i el Vallès. Domini del sol aquest dilluns, tot i que podran circular també algunes bandes de núvols prims entre el migdia i la tarda. En el millor dels casos deixaran el cel simplement una miqueta entelat. El vent girarà a Garbí, reescalfat, i comportarà un ascens clar de la temperatura màxima que ens deixarà valors de més de 30 graus a gairebé tota la zona i a tocar els 35 graus, sobretot als indrets més càlids del prelitoral. Calor gairebé de ple estiu avui, però amb poca humitat. La nit de dilluns a dimarts serà especialment càlida. Si mirem una miqueta més enllà, una altra ració de Garbí pels pròxims dies. El vent girarà de component marítim dimarts i dimecres, cosa que farà que els valors de temperatura reculin i tornin al que hem tingut durant el cap de setmana. El vent de Garbí pot tornar dijous, i això pot afavorir un dia per a molts de festa grossa, recordem que és el dia de la Mercè, a Barcelona, amb moltes estones de sol i calor intensa, similar a la que tindrem avui dilluns, i de nou amb la possibilitat de superar els 30 graus. Ara per ara hi ha poca perspectiva de canvis a curt i a mitjà termini. Un cop d'ull al temps, on abans de la previsió meteorològica en aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara s'enfila ja fins als 18 graus i mig. La humitat que situa el 84% i la pressió atmosfèrica 1.010 hectopascals. Són 6 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per continuar per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de RAC 107. Molt bon dia.
1: RAC Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al CIAT de Parets del Vallès, en col·laboració amb la policia local, organitza un curs d'autodefensa per a dones majors d'edat durant el pròxim mes d'octubre. S'impartiran sessions de dos nivells, de nivell inicial al nivell 0 i de nivell 1, per a dones que ja han fet anteriorment el nivell novell. En Manu Díaz és l'inspector en cap de la policia local i serà l'instructor del nivell 0. I en Joan Parés, agent del cos policial del municipi, impartirà les classes del nivell 1. Amb dos cursos es duran a terme a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz, ens parlava d'aquest taller pràctic que s'impartirà a l'octubre a Parets.
2: Anteriorment ja han fet dos tallers d'autodefensa per dones, i tots dos van ser del mateix nivell. I ara ja potser farem, potser no, segur, farem un altre taller, nivell 0, d'adaptació o d'introducció a la defensa personal per dones, i un taller de primer nivell per tota la gent que ja ha fet el taller 0, que vulgui ampliar coneixements. El primer, el taller 0, que diem nosaltres, serà el mateix que altres ocasions, i, bueno, és la presentació, és la introducció a la defensa personal, tàctiques, ensenyem a pegar, a protegir-se, a tècniques d'agarre, i aquest segon ja es basa més una miqueta en el terra. Treballem al terra, en situacions de, que nosaltres diem de sense retorno, en la que la dona ja és al terra i ha de defensar-se. Bueno, en aquest cas, el primer taller, el 0, ho donaré jo, i hasta ara els que havíem fet aquí a Parets donàvem Joan Parets, un agent de policia local, i jo mateix, i ara aquest 1 lo donarà Joan Parets, que és un expert en jiu-jitsu, i el nivell 0 el donaré jo.
1: El curs d'autodefensa per a dones al nivell 0 tindrà un total de 8 sessions que es faran els dimarts i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. La primera sessió tindrà lloc el dimarts dia 6 d'octubre i el curs acabarà el divendres 30 d'octubre. I respecte al curs de nivell 1, s'impartirà els dilluns i els dimecres de les 6 a les 8 de la tarda i el curs en aquest cas començarà el dia 5 d'octubre i acabarà el dia 28 d'octubre amb un total de 8 sessions. Un dels instructors del taller, en Manu Díaz, parlava dels coneixements necessaris que també han de saber les dones per poder sortir de les situacions de perill.
2: És clar, i sempre n'hi ha en una situació que és millor. Almenys sapiguer que coneixes els recursos per defensa, certa. Una altra cosa és que ho facis, però que tu tinguis la tranquil·litat de que tens recursos per a salir d'una situació de conflicte, doncs és molt important, perquè a més s'empodera molt a les dones. Nosaltres portem des de 2003 fent aquest taller i no hi ha res més agradecido que ensenyar una dona a defensa personal. Ho tenim molt clar.
1: Les dones que vulguin participar en aquest taller d'autodefensa han de ser majors d'edat. Més detalls a la formació ens els dona l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz.
2: Bueno, de mínim 18 anys és l'edat que demanem, i màxim les que vulguin. Sí que és cert que és un taller que és de molta acció, de que estem treballant tota l'estona, que hi ha situacions de... Hay que estar una miqueta, no preparada físicament, però disposada a fer a caure al terra, a... Normalment el primer dia de taller la gent ja veu si és el taller que vol fer o millor no, però no tenim tope d'edat. Mira, dilluns i dimecres farem el nivell 1, o sigui, el nivell més alt, que hi serà de 18 a 20 de la tarda, se la podria donar, i dimarts i divendres ho farem el nivell 0 al mateix lloc a la mateixa hora.
1: Les inscripcions per participar en aquest taller d'autodefensa per a dones majors d'edat i amb dos nivells, iniciat i avançat, ja es poden realitzar a través del mail siat@parets.cat. Hi haurà servei de canguratge que s'ha de demanar abans de la sessió corresponent. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones al SIAT de Parets, en col·laboració amb la policia local del nostre municipi, organitza de nou aquest curs d'autodefensa per a dones que s'impartirà el pròxim mes d'octubre.
3: RAP 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

life.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonic amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, serà a Can Butjosa. I bueno, doncs, serà entrada, o sigui, no fa falta agafar tíquet.
1: Sí.
2: Serà
1: entrada gratuïta.
2: Un tardeo. Sí. Entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el, tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí. Hi haurà begudes i després tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí,
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit. I bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
2: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem en època de forta de camades.
1: Sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.
1: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
2: Dius que és tot culpa teva.
1: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
2: I ells, de fet, aquella nit...
1: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després, Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamin i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
1: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que no lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
0: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
1: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos sirva de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, en ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
0: Viri analitza aquesta victòria al camp de Voltregà.
1: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentencia al partido. La segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar vivo a un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos en nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovellas, que viene aquí a casa. Y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla. Y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona. Y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
0: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
2: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0, i ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit, tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip, sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
0: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
3: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
0: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
4: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit en el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, tan complicat que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2 i van patir, però el minut següent van fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà totes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any, o sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la pilota o no, però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
0: Molt bona victòria, 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar el Mataró amb gol d'Aranda, Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols de Del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Yacín Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olimpi La Garriga va guanyar 0-1 al Camp de Martorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 al Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació, el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olimpi La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets, Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres, Vic Riu primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils, Voltregà, Olimpi, La Garriga, Mollet, Vilanova, La Llàntia, Bellavista, Vila, Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.
5: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.

0: Confirmat? M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
4: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura, que en aquest cas ahir va fer la seva última crònica, ja que ja no la tindrem, no la podrem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a la Júlia Segura per la feina feta durant aquests anys que ha estat aquí a la nostra emissora. Com dèiem, més de 300 participants i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
5: Bon dia, sí, ja estem a punt, estem aquí entregant dorsals. Hem preparat ja tota l'organització, hem preparat les taules, l'arc inflable, i està tot a punt. Tenim la música, ara acaba d'arribar el DJ, i ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble, amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
6: Quins obsequis entregueu?
5: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grífols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa de corredors.
6: Què ens pots dir del recorregut?
5: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs. I és molt fàcil, fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta.
6: Quantes edicions van ja?

0: Pues ara mateix portem unes 250 anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300, 350 aproximadament.
1: Molt bé. Algun desig per al dia de la bicicleta?
0: No, que vagi tot com esperem, que la gent disfruti molt i que la gent s'animi a fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable. I bé, que la gent, com més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
2: Hi van haver sortejos de regals, música... Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
3: Sí, sí, sí, cada any és més innovadors, això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, poder-ho realitzar en família és maco.
1: Algun desig per la diada?
3: Doncs que a tots els hi vagi molt bé, que s'ho passin bé, que el temps ja està i es veu, no és un desig, és una realitat, està acompanyant i, escolta, que en gaudeixi moltíssim d'aquest recorregut per dintre del poble.
2: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
4: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
1: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
4: Doncs uns 300, al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, com gent, cada any, més
1: clar,
4: o menys.
1: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
4: Sí, hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més, sí, de Mollet, Lliçà, sí.
1: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
4: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè, bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes i és com, bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any i així de rodar en grup és algo que no es fa cada dia amb tanta gent.
1: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici també?
4: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
1: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
4: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
1: Ja ho porteu més o menys per la mà.
4: Sí, sí, sí, va la cosa molt rodada.
1: Costa organitzar-lo per això?
4: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència la cosa pues, bueno, va més fluida, sí, sí.
1: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
4: Doncs, mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
2: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la diada de la bicicleta.
5: Alba.
1: Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
6: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
1: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
6: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
1: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
6: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
1: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
6: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
7: Hola, em dic Jordina Codina.
1: Jordina?
8: Barquer és Codina.
1: I Marc, tu quina edat tens?
8: 9 anys.
1: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
7: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer-se i seria divertit, no?, amb més gent.
1: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
8: No.
1: No? D'on veniu?
8: De Montmeló.
1: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
8: Doncs que sigui molt xuli.
1: Que sigui xulo?
7: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i passar-nos bé, sobretot.
1: Tu vas molt en bici, Marc?
8: Bastantes vegades.

0: Sí, què és el que més t'agrada d'anar amb bici?
1: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
0: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més de moment? Què us han donat?
1: Menjar, un boli i...
2: Més participants que va entrevistar la Júlia.
3: Poyané Gómez.
4: Jo em dic Elisabet Gómez.
0: Tu quina edat tens?
3: 9 anys.
0: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
4: No, hem vingut diversos anys, sí. No és la primera vegada.
0: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
3: Bueno, tot el recorregut que fem durant parets i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
0: Molt bé, tu com et dius?
5: Jo em dic Margené Gómez i tengo 7 anys.
0: Con quién has venido al día de la bicicleta?
5: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
0: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
5: No, es mi segunda, creo.
0: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
5: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
0: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
4: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
0: Això és important. Us han donat algun obsequi de moment?
3: No.
0: No?
3: Bueno, sí. Sí, la posa és la samarreta i una barreta.
4: Com sempre, la Colacao que no falla.
0: La Colacao no falla.
4: La Carlin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
0: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
4: I què més? Nocilla. Això està, uns palitos de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. No sé, això és d'ells, de Grifol.
0: Molt bé.
4: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
0: I la vostra samarreta també.
4: I la samarreta.
0: La samarreta que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt amb bici?
3: Sí, bastant, la veritat.
2: Hola, Gemma Santiago.
6: Gemma Santiago.
0: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
6: No, venim cada any.
0: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
6: L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
0: Tu et mous amb bici sovint?
6: No. Ja m'agradaria.
0: Tens algun desig per la diada pels propers anys?
6: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
0: Tu és d'aquí de Parets?
6: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
0: Molt bé, i com és que vens?
6: Bueno, perquè vivim aquí.
0: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
6: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
2: O també la Gala i la Míriam.
7: Gala.
0: Míriam, és la primera vegada que veniu?
8: No,
0: ja l'heu fet diverses vegades?
8: Sí, és la tercera.
0: Ah, molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta? Què t'agrada a tu?
9: S'ha d'un estressar perquè...
8: Bueno, fes por amb la mà,
0: sí.
8: No?
0: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
3: Sí.
0: T'agrada anar amb bici?
3: Sí.
0: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
8: Sí.
0: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada? Doncs
8: pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
0: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
8: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, sí, tenia 4 anys i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
0: I a més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
3: No sé.
8: No ho he mirat.
0: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
3: Una samarreta.
0: La samarreta.
8: Una gorra.
3: Unes galetes.
8: Unes galetes.
2: Hola, Berta i la Clàudia.
10: Berta.
0: Berta.
10: Clàudia.
0: I Clàudia, i quina edat teniu?
10: 8 anys.
0: 8 anys?
10: 6 anys.
0: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
10: Hem vingut a anar amb bici.
0: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
10: Sí.
0: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
10: Sí, no, però només amb el nostre pare.
0: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
10: Jo sí.
0: Sí? I què tal va anar?
10: Bé.
0: Per què has decidit tornar?
10: Perquè em va agradar molt.
0: Et va agradar molt. I tu, és la primera vegada?
10: Sí.
0: I com és que t'has decidit apuntar?
10: No sé, el papa.
0: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
10: Sí.
0: Sí? Què és el que més et va agradar?
10: Les baixades.
0: Les baixades és guai, no?
10: Sí.
0: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que t'ho passaràs?
10: Bé.
0: Bé? tornaríeu l'any que ve?
7: Sí.
0: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
7: Que és molt xulo.
2: Hola, Gemma i en César.
11: Sí.
0: Vosaltres sou d'aquí de Parets?
11: No, som de Mollet.
0: I com és que heu vingut?
12: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia plaça si ens ha apuntat.
0: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
11: Ens han donat la samarreta.
12: La samarreta i no sé
11: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res.
0: Vosaltres normalment aneu en bicicleta?
11: De quan en quan.
0: Què és el que més us agrada d'anar en bici?
11: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat.
0: I també... Molt bé. Tornaríeu l'any que ve?
12: Depèn, com va. Depèn
0: de com vagi. El recorregut m'han dit que és fàcil.
12: Ah, ja suposo que sí, ja hem petit, ja molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
11: Sí, ens agrada trobar sortides per anar en bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
2: Doncs, com sempre, tres participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge. Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Café Teatre el 10 d'octubre.
1: Comença un nou curs del cicle de Gaudí de Cinema amb la projecció de Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle Gaudí començarà amb un nou curs a Parets i inicia l'últim trimestre d'aquest any amb una de les directores de cinema catalanes més influents i internacionals. El Teatre Can Rajoler projectarà diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda la pel·lícula Tres Adioses, dirigida, com dèiem, per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Miquela Múrgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense gaire importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe, en aquest cas Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre, com dèiem, la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre, un relat que desperta les ganes de viure, està ple d'humor, sensibilitat i tendresa. Escoltem en Carles Garriés de l'associació Butaca 107 que organitzen aquest cicle Gaudí de Cinema i que aquest pròxim diumenge 27 de setembre es podrà gaudir d'aquest film.
2: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula es presenta a la Marta i l'Antonio, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment. I també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rodríguez, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: El pròxim diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, serà la que obrirà aquesta darrera temporada de l'any dins el cicle Gaudí de Cinema en català. L'entrada costa 4,50 € i podeu comprar l'entrada en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment a les oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia.
3: ...012, la millor resposta.
4: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
5: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
4: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
3: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
4: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
9: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
11: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
12: Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.
13: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
14: Dius que és tot culpa teva.
13: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
14: I ells, de fet, aquella nit.
13: Més informació al mateix casal o al 93-562-2638. I...

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 21 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que des d'aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express, el E26, una línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona i que incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 convois cada dia en tots dos sentits de la marxa. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana tenim sessió ordinària del ple al consistori el pròxim dijous 24 de setembre. A les 6 de la tarda, des de la Sala Basar Cooperativa, repassarem els punts a l'ordre del dia. Aquest dimecres, 23 de setembre, a la tarda, al casal Can Butxossa, hi haurà des de la Regidoria de Benestar Emocional la proposta de l'equinoci de tardor. I aquesta setmana, també dimecres, tenim una cita amb la solidaritat, amb una nova campanya de donació de sang i plasma que arriba a Parets del Vallès a la Sala Serra Cooperativa a la tarda de dimecres 23 de setembre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de la història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana tenim sessió de ple, sessió ordinària del ple al consistori. La convocatòria és per al pròxim dijous, dia 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària. En quant als punts a l'ordre del dia, dins la part resolutiva, per exemple, destaquem l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També un expedient d'aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals. En el punt número 4, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. En el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025. En el punt número 7, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. Punt número 8, a l'expedient que fa referència a l'aprovació de la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, la proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal de l'entitat. I en el punt número 10, proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal també de l'entitat. En la qual, a l'activitat de control, en l'espai de l'activitat de control, diferents punts, tres en concret, l'expedient d'una compta i d'acords i resolucions diverses, com per exemple d'una compta de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 17 de setembre passat sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. i un donar compte de la moció aprovada a la Junta també de Portaveus del passat dia 17 de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que va ser l'1 d'octubre també presentada pel grup municipal a Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Com sempre, aquesta sessió ordinària del ple acabarà amb el torn de precs i preguntes. La sessió de ple està convocada pel pròxim dijous 24 de setembre a les 6 de la tarda a la sala Basar Cooperativa i, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express E26. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 combois cada dia en tots dos sentits de la marxa. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobusos E26 presta servei de dilluns a divendres feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg de 2027. L'equip de govern paretà ja fa un temps que va traslladar a la Generalitat la necessitat d'aquesta millora juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i la ciutadania en general. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de prop de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic ha aconseguit l'augment de la freqüència de pas del bus E26. A partir d'aquest mateix dilluns, 21 de setembre, aquest servei ofereix més viatges diàriament, de dilluns a divendres, dies festius, un total de, dies laborals, volem dir, en aquest cas, amb un total de 17 busos per sentit de circulació.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores a les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, amb ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímblica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent. d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
3: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, palabra hindú, y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic-performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
4: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
3: Estoy muy bien acompañada por Neila Mendey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica llena energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional y violín increíble, que habla, que te emociona. Y Alian es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxosa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser cassolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Més propostes per aquesta setmana, en aquest cas solidàries, perquè el pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa Nou a Captar de Sang i Plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants que vagin en aquest nou captant de sang s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres que han estat adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets va entregar amb el taló solidari recollit a la Festa Major d'Estiu, uns diners que van sorgir de les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i també del Consell concert vermut de diumenge. Fem una crida als donants per a tant, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de la sang o dels seus components. A més, la sang ja sabeu que caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà de sang o de components sanguinis al llarg de la seva vida. Donar sang ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parlava d'aquest nou acte programat per aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
5: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de FANOC. Són gorres que han comprat a l'associació FANOC per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que arriben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com FANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
5: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització FANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa una crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i a recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defensa i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major d'estiu aquest passat juliol.
5: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies, el plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia a Catalunya es necessiten unes 1.000 donacions de sang. La necessitat és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Aquest any, dimecres 23 de setembre, podem fer-ho a la Sala Serra Cooperativa de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. Nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar, sobretot per donar plasma, que sí que es necessita reservar la camilla, a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 35 66. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida, i en aquesta ocasió, vine a donar sang i posa't la gorra.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat 16 de setembre. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi estan organitzant al llarg d'aquesta setmana, d'aquests dies, un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà, recordeu, és gratuït del dia 22 de setembre, a motiu del dia sense cotxes. També està previst que el mateix 22, és a dir, aquest dimarts, durant el matí s'organitzi al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit als alumnes, als escolars de les escoles de casa nostra.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de la Garriga, que estrena la primera ruta matemàtica del Vallès Oriental. El Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya impulsen aquesta iniciativa que combina patrimoni, educació i turisme a través de reptes matemàtics vinculats al modernisme de la Garriga. La ruta matemàtica de la Garriga és la primera d'aquestes característiques a la nostra comarca i és la segona impulsada per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, després de la Ruta Matemàtica de Montserrat, que va ser creada al Camí dels Degotalls. El projecte de les rutes matemàtiques a la nostra comarca està impulsat pel Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a

0: recorregut, el ritme i els interessos de cada grup i que els reptes es resolguin tant de manera individual com col·laborativa. Més enllà del component lúdic, l'activitat estimula el pensament lògic, la capacitat d'observació i la comunicació, alhora que ajuda a descobrir el patrimoni local des d'una perspectiva innovadora. Podeu trobar més informació sobre la ruta matemàtica de la Garriga al web de Turisme Vallès Oriental, la ruta matemàtica per la Garriga termal i modernista. En l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la AP7. Segons han avançat aquest matí, els fets van tenir lloc cap a 8:15 de la tarda de dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, a la AP7. 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure a un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un vehicle i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser enregistrada per alguns testimonis de la zona, alguns també persones que anaven amb el seu vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I acabem el repàs a la comarca parlant de Mollet, que crea una taula per connectar la formació professional amb les empreses. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional, un nou espai de col·laboració entre centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions. L'objectiu és ajustar l'oferta formativa a les necessitats del territori i facilitar la connexió entre la formació i el mercat laboral. En la primera reunió s'han compartit les necessitats detectades al municipi i s'han acordat les primeres línies de treball. Entre les iniciatives previstes hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres educatius i empreses que facilitarà visites, jornades de portes obertes i altres activitats per apropar l'alumnat al món laboral. La taula també organitzarà 2 fòrums sectorials durant el darrer trimestre d'aquest 2026. El primer estarà dedicat a sectors com la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon se centrarà en l'àmbit del sociosanitari. L'Ajuntament preveu ampliar aquestes trobades a sectors com la digitalització, el metall i la logística al llarg del pròxim 2027. Des de la regidoria de l'Ajuntament de Mollet es defensa la necessitat d'enfortir la relació entre la formació i l'ocupació i assenyalen que la formació professional és una eina clau per al desenvolupament econòmic i per generar oportunitats per a les persones.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? Hem tingut un cap de setmana una altra vegada molt tranquil, molt estable aquí a Parets del Vallès, jornades assolellades i amb unes temperatures que s'han mantingut per sota dels 30 graus. De fet, ahir pràcticament els vam fer, però no vam arribar a aquesta barrera dels 30 graus. Per tant, temperatures també bastant agradables i unes mínimes que han quedat al voltant dels 16-17 graus, com bàsicament l'última nit que hem tingut aquí a casa nostra amb aquesta mínima d'avui de 16 graus i mig. Per tant, les nits ja no són tan càlides. I comencem una setmana que estarà marcada sense cap mena de dubte per l'absència de precipitacions. Es presenta una setmana anticiclònica estable i això, com bé sabeu, comporta doncs, un temps molt assolellat i que estarà marcat pel pas de molts núvols alts i prims. De fet, avui dilluns ja ens hem despertat amb la presència d'aquests núvols que ens acompanyarà al llarg de la resta de jornada. Amb unes temperatures que avui sí que s'enfilen més que no pas al cap de setmana. Avui, sobretot aquí al prelitoral central, serà una de les zones on les temperatures pujaran una miqueta més. Esperem arribar inclús entre els 32 puntualment 33 graus. Per tant, a les hores centrals del dia és quan més calor farà. Sí que és cert que les nits poc a poc són més llargues i això fa que les temperatures a les hores centrals del dia li els hi costi una miqueta més de pujar. I de cara als propers dies mantindrem aquesta dinàmica d'ambient assolellat, estable, amb el pas d'aquests núvols alts i prims i les temperatures que es mantindran per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No tindrem calorades ni de bon tros, però sí un ambient molt suau a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: A Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de la història del desaparegut.

0: desaparegut carrilet d'Olot. El que diu la dita, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. El carrilet d'Olot, el tren català que va desaparèixer però que encara és viu en la memòria. Durant bona part del segle XX, un petit tren recorria les comarques gironines, connectant Olot i Girona. Era el popular carrilet d'Olot, un ferrocarril de via estreta que amb les seves locomotores, vagons i estacions es va convertir en una peça fonamental de la vida quotidiana de moltes poblacions. Avui el tren ja no circula, però el seu traçat ha deixat una empremta molt visible sobre el territori i en bona part es pot resseguir a través de la coneguda Via Verda del carrilet. Una història que va començar molt abans de la seva inauguració, encara que la línia completa no es va inaugurar fins l'any 1911, el projecte ferroviari entre Olot i Girona venia de molt més enrere. L'any 1883, Domènec Puig Oriol va obtenir la concessió per construir la línia. El projecte, però, va avançar amb moltes dificultats, pròrrogues i canvis de companyia. Finalment, el primer tram, entre Salt i Amer, es va inaugurar un 13 de novembre del 1895. Posteriorment, la línia es va anar ampliant progressivament fins a arribar a Girona i, més endavant, a les poblacions de la Garrotxa. Així, després de dècades de projectes i d'obres, el 14 de novembre del 1911 es va inaugurar oficialment el trajecte complet entre Girona i Olot, un tren petit que va transformar el territori. El carrilet no era un tren ràpid, precisament per això, amb el temps va quedar associat a una famosa dita popular, el que hem dit al principi, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. Però la seva importància no es pot mesurar només per la velocitat. El tren va facilitar enormement els desplaçaments de persones i de mercaderies i va ajudar a connectar poblacions que fins aleshores tenien unes comunicacions molt més complicades. Per tant, va tenir un paper força important en les relacions comercials, industrials i socials de les comarques gironines. A més, les estacions es van convertir en espais de trobada i en punts essencials per a la vida dels pobles. El carrilet també transportava mercaderies. Aquest petit ferrocarril no estava pensat únicament per als passatgers. Durant dècades, el carrilet va transportar també mercaderies i productes entre les diferents poblacions del recorregut. Això permetia donar sortida a la producció local i facilitava l'arribada de materials i de productes a les zones de l'interior. D'aquesta manera, el tren es va convertir en una autèntica artèria econòmica per a bona part del territori. Fins i tot hi va viatjar Alfons XIII. Una de les curiositats precisament de la història d'aquest carrilet és que el tren també va rebre passatgers il·lustres. Va ser l'any 1927 quan el rei Alfons XIII va viatjar en aquesta línia i, segons la documentació conservada, va felicitar els treballadors de la companyia pel servei que van prestar. Però més enllà dels personatges importants, el veritable protagonista del carrilet va ser sempre la gent que el feia servir cada dia. Treballadors, estudiants, comerciants, pagesos i famílies que van convertir aquell tren en una part més de la seva vida. I un dels episodis més tràgics, malauradament un accident. Tanmateix, la història del carrilet també va tenir moments dramàtics. Era l'any 1946 quan es va produir un dels accidents més importants de la línia, quan un comboi va caure al riu Ter, al pas dels gegants, a Bescanó. Aquest episodi forma part de la memòria més tràgica d'un ferrocarril que durant dècades va travessar ponts, túnels, boscos i zones de muntanya. Història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. Una història que ens ha remuntat a bona part del segle XX.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt final al nostre informatiu d'aquest dilluns, 21 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAP 107, els esports.
1: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
2: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que nos lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
1: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
2: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos sirva de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, en ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
1: Viri analitza aquesta victòria al camp del Voltregà.
2: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentencia al partido. A segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar arriba un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos a nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovella, que viene aquí a casa. Y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla. Y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona. Y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
1: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
3: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0. I ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit, tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
1: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
4: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
1: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
5: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit, el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, tan complicat que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2 i van patir, però al minut següent van fer el 1-3 i finalment el 1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà moltes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any. O sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la pilota o no, però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
1: Molt bona victòria. 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar al Mataró amb gol d'Aranda. Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Yacín Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip que serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olímpia La Garriga va guanyar 0-1 al camp de Martorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 al Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació, el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olímpic La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets-Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres-Vic-Riu primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils-Voltregà, Olímpic-La Garriga-Mollet, Vilanova-La Llàntia, Bellavista-Vila-Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.
0: Notícies.

0: RAP 107. Notícies.
1: S'acosta el Dia Mundial de la Salut Mental d'aquest any 2026, que s'escau el pròxim 10 d'octubre. Com sempre, dins la programació d'activitats en destaquem el programa que es fa a RAP 107 i que es farà, de fet, el 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, a les 12 del migdia, un programa de ràdio sobre el benefici de l'exercici físic en la salut mental, amb les professionals del Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil, el SAPIC, de l'Ajuntament de Parets. A més, en aquesta programació també destaquem, per exemple, ja el passat dia 14 es va dur a terme al CAP, al Centre d'Assistència Primària Parets, un taller d'autoestima. El dia 21 de setembre, aquest pròxim dilluns, en horari de matí a 11:45 fins 12:45, també al CAP, hi haurà un taller sobre la gestió dels pensaments. Del 5 al 19 d'octubre, a la Biblioteca Can Butxosa, exposició de llibres que podreu visitar per a infants sobre salut mental. El 6 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, a Can Butxosa, joc circuit de bàsquet, que organitza l'associació Triple Bàsquet. El dia 7 d'octubre, en horari de matí, de 9:45 del matí a 1:00 del migdia, a l'aparcament de l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer d'Aragó, al Camp de les Peces, hi haurà l'activitat anomenada Eliminar estigmes i prejudicis sobre els problemes de salut mental i fomentar que les persones parlin obertament sobre la seva salut mental. És una activitat que organitza la farmàcia del poble. El 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament es farà la lectura del manifest institucional que també anirà a càrrec de l'associació Suficientment i també hi participarà la regidoria de salut de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El dia 10, com us dèiem, en aquest cas altres activitats programades pel Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, de 11:45 del matí fins les 2 de la tarda a la plaça Doctor Trueta, hi haurà música amb concert de la Vall a càrrec de l'associació Suficientment, qui organitza aquest concert. El mateix 10 d'octubre, a les 12 del migdia, el programa de la nostra emissora, RAP 107, amb el Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil de l'Ajuntament. Ja el dia 26 d'octubre, l'Institut La Sínia farà un taller de sensibilització en salut mental per a l'alumnat de segon d'ESO del municipi, amb l'ajuda de l'associació amb experiència pròpia. El 28 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura per Adults i Tertúlia al voltant de la novel·la Internament, de Mònica Ramoneda Rueda. I en aquest cas és tota la programació d'activitats vers aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'escau el 10 d'octubre, però ja aquest mes de setembre han començat les activitats, van començar el passat dia 14 i s'amplien fins a finals del pròxim mes d'octubre. Em recordeu la lectura del manifest del mateix 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
0: RAP 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: S'acosta el Dia Mundial de la Salut Mental d'aquest any 2026, que s'escau el pròxim 10 d'octubre. Com sempre, dins la programació d'activitats en destaquem el programa que es fa a RAC 107 i que es farà, de fet, el 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, a les 12 del migdia, un programa de ràdio sobre el benefici de l'exercici físic en la salut mental, amb les professionals del Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil, el SAPIC, de l'Ajuntament de Parets. A més, en aquesta programació també destaquem, per exemple, ja el passat dia 14 es va dur a terme al CAP, al Centre d'Assistència Primària Parets, un taller d'autoestima. El dia 21 de setembre, aquest pròxim dilluns, en horari de matí a 11:45 fins 12:45, també al CAP, hi haurà un taller sobre la gestió dels pensaments. Del 5 al 19 d'octubre, a la Biblioteca Can Butxosa, exposició de llibres que podreu visitar per a infants sobre salut mental. El 6 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, a Can Butxosa, joc circuit de bàsquet, que organitza l'associació Triple Bàsquet. El dia 7 d'octubre, en horari de matí, de 9:45 del matí a la 1 del migdia, a l'aparcament de l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer d'Aragó, al Camp de les Peces, hi haurà l'activitat anomenada Eliminar estigmes i prejudicis sobre els problemes de salut mental i fomentar que les persones parlin obertament sobre la seva salut mental. És una activitat que organitza la farmàcia del poble. El 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament es farà la lectura del manifest institucional que també anirà a càrrec de l'associació Suficientment i també hi participarà la regidoria de salut de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El dia 10, com us dèiem, en aquest cas altres activitats programades pel Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, de 11:45 del matí fins a les 2 de la tarda a la plaça Doctor Trueta, hi haurà música amb concert de Lara Bay a càrrec de l'associació Suficientment, qui organitza aquest concert. El mateix 10 d'octubre, a les 12 del migdia, el programa de la nostra emissora, RAC 107, amb el Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil de l'Ajuntament. Ja el dia 26 d'octubre, l'Institut La Sínia farà un taller de sensibilització en salut mental per a l'alumnat de segon d'ESO del municipi, amb l'ajuda de l'associació amb experiència pròpia. El 28 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura per Adults i tertúlia al voltant de la novel·la Internament de Mònica Ramoneda Rueda. I en aquest cas és tota la programació d'activitats vers aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'escau el 10 d'octubre, però ja aquest mes de setembre han començat les activitats, van començar el passat dia 14 i s'amplien fins a finals del pròxim mes d'octubre. Recordeu la lectura del manifest del mateix 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
0: RAC 107, notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt, molt, molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Putjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, sí, serà Can Putjosa. I, bueno, doncs, serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tíquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: No, un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar, que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí, sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que el deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos i gats, s'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim, i tema gats, doncs sí, el tema gats ara, bueno, ara ja podem, estem en època de forta de camades,
1: sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant, i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores, i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
2: Dius que és tot culpa teva.
1: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
2: I ells, de fet, aquella nit...
1: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després, Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
2: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que nos lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
1: Això és el que van fer, deixar viu el rival en moltes estones del partit.
2: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos sirva de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, en ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
1: Viri analitza aquesta victòria al camp del Voltregà.
2: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentenciar el partido. La segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar vivo a un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos en nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovellas, que viene aquí a casa. Y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla. Y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona. Y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
1: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
3: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0. I ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit a tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
1: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
4: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
1: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
5: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit en el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, tan complicat que més endavant serà difícil que es fallin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2 i van patir, però el minut següent van fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà moltes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any. O sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la pilota o no, però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
1: Molt bona victòria, 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar al Mataró amb gol d'Aranda, Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic Riu primer va empatar amb gols de Del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Yacín Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olimpi La Garriga va guanyar 0-1 al Camp de Martorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 al Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1 i la Llàntia 1, Bellavista Milan 0. A la classificació el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olimpi La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu Primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà a la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets, Canovelles, al Camp Municipal Josep Seguer, Llavaneres, Vic-Riu Primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils, Voltregà, Olimpi, La Garriga, Mollet, Vilanova, La Llàntia, Bellavista, Vila, Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.
6: Diumenge, 4 d'octubre,

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
4: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
5: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic...

0: molt i molt familiar, i es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura, que en aquest cas ahir va fer la seva última crònica, ja que ja no la tindrem, no la podrem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a la Júlia Segura per la feina feta durant aquests anys que ha estat aquí a la nostra emissora. Com dèiem, més de 300 participants, i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
1: Bon dia. Sí, ja estem a punt. Estem aquí entregant dorsals. Hem preparat ja tota l'organització, hem preparat les taules, l'arc inflable, i està tot a punt. Tenim la música, ara acaba d'arribar el DJ, i ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
2: Quins obsequis entregueu?
1: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grifols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa dels corredors.
2: Què ens pots dir del recorregut?
1: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs. I és molt fàcil, fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta.
2: Quantes edicions van ja?
1: Uf, ara m'agafes. Nosaltres ja crec que ja portem 5 o 6 organitzades per nosaltres. Abans aquest event el feia l'Ajuntament amb altres col·laboradors, i nosaltres jo diria que portem 5 o 6. I, bueno, bé, contents.
2: Ho teniu ja més o menys per la mà.
1: Sí, ho tenim per la mà, sí, tant.
2: Costa organitzar un event així?
1: Bueno, ja ho tenim bastant afamat i ho tenim ja bastant per la mà, però, bueno, s'ha de fer una mica de feina, però, bueno, és agraït després perquè ves la gent contenta i després disfrutes el dia.
2: Inscripcions, ja sabeu més o menys?
1: Pues ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament.
2: Molt bé. Algun desig per al dia de la bicicleta?
1: No, que ho hagi tot com esperem, que la gent disfruti molt i que la gent s'animi a fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable. I bé, que la gent, com més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
0: Hi van haver sortejos de regals, música... Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
3: Sí. Cada any és més innovador això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició. Amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada ja i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, poder-ho realitzar en família és maco.
2: Algun desig per la diada?
3: Doncs que a tots els hi vagi molt bé, que s'ho passin bé, que el temps ja està i es veu, no és un desig, és una realitat, està acompanyant, i escolta, que en gaudeixi moltíssim d'aquest recorregut per dintre del poble.
0: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
4: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
2: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
4: Doncs uns 300, al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300, aproximadament.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, com cada any, més o menys.
2: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
4: Sí, hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però, bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més, sí, de Mollet, Lliçà, sí.
2: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
4: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè, bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes, i és com, bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any, i així de rodar un grup és algo que no es fa cada dia, amb tanta gent.
2: com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici també?
4: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
2: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
4: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, i però ja tenim experiència.
2: Ja porteu més o menys per la mà.
4: Sí, va la cosa molt rodada.
2: Costa organitzar-lo per això?
4: Sí, home, hi ha feina darrere. Però bueno, ara que tenim experiència, la cosa pues, bueno, va més fluida. Sí.
2: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
4: Doncs, mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
0: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la diada de la bicicleta.
5: Alba.
2: Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
6: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
2: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
6: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
2: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
6: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
2: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
6: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
7: Hola, em dic Jordina Codina.
2: Jordina?
8: Marc Pérez Codina.
2: I Marc, tu quina edat tens?
8: 9 anys.
2: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, per què us heu decidit apuntar?
7: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, amb més gent.
2: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
8: No.
2: No? D'on veniu?
8: De Montmeló.
2: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
8: Doncs que sigui molt xulo.
2: Que sigui xulo?
7: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
2: Tu vas molt amb bici, Marc?
8: Bastantes vegades.
2: Sí, que és el que més t'agrada d'anar amb bici?
8: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
2: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més, de moment? Què us han donat?
8: Menjar, un boli i...
0: Més participants que va entrevistar la Júlia.
9: Poyanel Gómez.
10: Jo em dic Elisabet Gómez.
2: Tu quina edat tens?
9: 9 anys.
2: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
10: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí. No és la primera vegada.
2: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
9: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
2: Molt bé. Tu com et dius?
11: Jo em dic Margené Gómez i tengo 7 anys.
2: Con quién has venido al día de la bicicleta?
11: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
2: Muy bien. ¿Es la primera vez que lo haces?
11: No, es mi segunda, creo.
2: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
11: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
2: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
10: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
2: Això és important. Us han donat algun obsequi, de moment?
9: No.
2: No?
9: Bueno, sí. Sí, la poses, la samarreta i una barreta.
10: Com sempre, la Colacao que no falla.
2: La Colacao no falla.
10: La Carmin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
2: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
10: I què més? Nocilla.
2: Ah, unes
10: palitos de Nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifols sempre dona alguna cosa. Això és d'ells, de Grifols.
2: Molt bé.
10: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
2: I la vostra samarreta també.
10: I la samarreta.
2: La samarreta, que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt amb bici?
9: Sí, bastant, la veritat.
0: Hola, Gemma Santiago.
12: Gemma Santiago.
2: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
12: No, venim cada any.
2: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
12: L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
2: Tu et mous amb bici sovint?
12: No, ja m'agradaria.
2: Tens algun desig per la Diada, pels propers anys?
12: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
2: Tu és d'aquí de Parets?
12: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
2: Molt bé, i com és que vens?
12: Bueno, perquè vivim aquí.
2: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
12: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
0: O també la Gala i la Míriam.
5: Gala.
13: Queden uns 8 minuts per
2: Míriam.
13: La sortida.
2: Míriam, és la primera vegada que veniu?
12: No.
2: No, ja l'heu fet diverses vegades?
12: Sí, és la tercera.
2: Ah, molt bé. És una passejada. Què és el que més us agrada, la Diada de la Bicicleta?
13: No hi ha premi pel guanyador. Tampoc...
2: Què t'agrada a tu?
13: S'ha d'un estressar perquè... Bueno,
12: fes por, em demano,
2: sí.
12: No?
2: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
5: Sí.
2: T'agrada anar amb bici?
5: Sí.
2: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
12: Sí.
2: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
12: Pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la Diada de la Bicicleta, el bon temps, tot.
2: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
12: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, sí, tenia 4 anys i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
2: I a més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
5: No sé.
12: No ho he mirat.
2: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
5: Una samarreta.
2: La samarreta.
12: Una gorra.
5: Unes galetes.
12: Unes galetes.
0: Hola, Berta i la Clàudia.
14: Berta.
2: Berta.
14: Clàudia.
2: I Clàudia, i quina edat teniu?
14: 8 anys.
2: 8 anys?
14: 6 anys.
2: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
14: Hem vingut a anar amb bici.
2: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
14: Sí.
2: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
14: Sí, no, però només amb el nostre pare.
2: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la Diada de la Bicicleta?
14: Jo sí.
2: Sí? I què tal va anar?
14: Bé.
2: Per què has decidit tornar?
14: Perquè em va agradar molt.
2: Et va agradar molt. I tu, és la primera vegada?
14: Sí.
2: I com és que t'has decidit apuntar?
14: No sé, el papa.
2: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
14: Sí.
2: Sí? Què és el que més et va agradar?
14: Les baixades.
2: Les baixades és guai, no?
14: Sí.
2: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que tu passaràs?
14: Bé.
2: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
14: Sí.
2: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
14: Que és molt xulo.
0: Hola, Gemma i en César.
2: Sí. Vosaltres sou d'aquí de Parets?
15: No, som de Mollet.
2: I com és que heu vingut?
16: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia places i ens ha apuntat.
2: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
15: Ens han donat la samarreta.
16: La samarreta i no sé
15: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res més.
2: Vosaltres normalment aneu amb bicicleta?
15: Sí, de quan en quan.
2: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
15: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat.
13: I també...
2: Molt bé. Tornaria l'any que ve?
16: Depèn, com
2: va bé. El recorregut m'han dit que és fàcil.
16: Ah, ja suposo que sí, ja hem petits, ja molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
15: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
0: Doncs, com sempre, 300 participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge. Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes. Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.

0: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
1: Comença un nou curs del cicle de Gaudí de Cinema amb la projecció de Tres Adioses d'Isabel Cuixet. El cicle Gaudí començarà amb un nou curs a Parets i inicia l'últim trimestre d'aquest any amb una de les directores de cinema catalanes més influents i internacionals. El Teatre Can Rajoler projectarà diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda la pel·lícula Tres Adioses, dirigida, com dèiem, per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Miquela Múrgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense gaire importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe, en aquest cas Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre, com dèiem, la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre, un relat que desperta les ganes de viure, està ple d'humor, sensibilitat i tendresa. Escoltem en Carles Garriés de l'associació Butaca 107, que organitzen aquest cicle Gaudí de Cinema i que aquest pròxim diumenge 27 de setembre es podrà gaudir d'aquest film.
2: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment. I també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rottweiler, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta a les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: El pròxim diumenge 27 de setembre a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, serà la que obrirà aquesta darrera temporada de l'any dins el cicle Gaudí de Cinema en català. L'entrada costa 4,50 € i podeu comprar l'entrada en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment a les oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia.
3: ...012, la millor resposta.
4: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
5: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
4: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
3: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Cada tarda de 6 a 2 quarts de 8 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAP 107.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 21 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que des d'aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express, el E26, una línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona i que incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 convois cada dia en tots dos sentits de la marxa. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana tenim sessió ordinària del ple al consistori el pròxim dijous 24 de setembre. A les 6 de la tarda, des de la sala Basar Cooperativa, repassarem els punts a l'ordre del dia. Aquest dimecres 23 de setembre a la tarda, al casal Can Butxossa, hi haurà des de la Regidoria de Benestar Emocional la proposta de l'equinoci de tardor. I aquesta setmana, també dimecres, tenim una cita amb la solidaritat, amb una nova campanya de donació de sang i plasma que arriba a Parets del Vallès a la Sala Serra Cooperativa a la tarda de dimecres 23 de setembre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de la història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana tenim sessió de ple, sessió ordinària del ple al consistori. La convocatòria és per al pròxim dijous, dia 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la sala Basar Cooperativa, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària. En quant als punts a l'ordre del dia, dins la part resolutiva, per exemple, destaquem l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També un expedient d'aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals. En el punt número 4, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. En el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025. En el punt número 7, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. Punt número 8, a l'expedient que fa referència a l'aprovació de la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, la proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal de l'entitat. I en el punt número 10, proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal també de l'entitat. En la qual, a l'activitat de control, en l'espai de l'activitat de control, diferents punts, tres en concret, l'expedient d'una compte i d'acords i resolucions diverses, com per exemple d'una compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 17 de setembre passat sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, i un donar compte de la moció aprovada a la Junta també de Portaveus del passat dia 17

0: Mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express E26. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 combois cada dia en tots dos sentits de la marxa. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobusos E26 presta servei de dilluns a divendres feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg de 2027. L'equip de govern paratà ja fa un temps que va traslladar a la Generalitat la necessitat d'aquesta millora juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i la ciutadania en general. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de prop de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic ha aconseguit l'augment de la freqüència de pas del bus E26. A partir d'aquest mateix dilluns, 21 de setembre, aquest servei ofereix més viatges diàriament, de dilluns a divendres, dies festius, un total de, dies laborals, volem dir, en aquest cas, amb un total de 17 busos per sentit de circulació.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, amb ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Soc uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xacra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
0: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts, de les 7 a les 8 de

0: A la tarda, meditació holística evolutiva i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
1: És una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència. Consciència corporal, emocional, mental i essencial, dissenyada per acompanyar el canvi energètic d'este equinoccio de otoño. Se realitzarà en dues parts. La primera és a les 7, meditació holística, evolutiva, somàtica. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
0: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic-performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
2: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
0: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
1: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alian es un elemento tribal, orgánico, es un crack, de verdad, un equipo súper potente, profesional.
0: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxosa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser casolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Més propostes per aquesta setmana, en aquest cas solidàries, perquè el pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa Nou a Capta de Sang i Plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants que vagin en aquest nou acaptant de sang s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres que han estat adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets va entregar amb el taló solidari recollit a la Festa Major d'Estiu, uns diners que van sorgir de les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i també del concert vermut de diumenge. Fem una crida als donants per a tant, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de la sang o dels seus components. A més, la sang ja sabeu que caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà de sang o de components sanguinis al llarg de la seva vida. Donar sang ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parlava d'aquest nou acte programat per aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
4: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
0: Recordeu que a la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda, de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de Fanoc. Són gorres que han comprat a l'associació a Fanoc per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com Afanoc, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
4: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització Afanoc, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
0: El Banc de Sang fa una crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i a recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defensa i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major d'estiu aquest passat juliol.
4: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
0: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies, el plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia a Catalunya es necessiten unes 1.000 donacions de sang. La necessitat és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Aquest dimecres 23 de setembre podem fer-ho a la Sala Serra Cooperativa de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. Nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixit i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar, sobretot per donar plasma, que sí que es necessita reservar la camilla, a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 35 66. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida i en aquesta ocasió, vine a donar sang i posa't la gorra.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat 16 de setembre. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi estan organitzant al llarg d'aquesta setmana, d'aquests dies, un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà, recordeu, és gratuït del dia 22 de setembre, a motiu del dia sense cotxes. També està previst que el mateix 22, és a dir, aquest dimarts, durant el matí s'organitzi al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit als alumnes, als escolars de les escoles de casa nostra.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de la Garriga, que estrena la primera ruta matemàtica del Vallès Oriental. El Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya impulsen aquesta iniciativa que combina patrimoni, educació i turisme a través de reptes matemàtics vinculats al modernisme de la Garriga. La ruta matemàtica de la Garriga és la primera d'aquestes característiques a la nostra comarca i és la segona impulsada per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, després de la Ruta Matemàtica de Montserrat, que va ser creada al Camí dels Degotalls. El projecte de les rutes matemàtiques a la nostra comarca està impulsat pel Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb l'objectiu de promoure un turisme sostenible, educatiu i cultural que fomenti el pensament crític i convidi a descobrir el territori des d'una nova perspectiva. La primera proposta s'ha desenvolupat a la Garriga i s'ha integrat dins la ruta modernista d'aquest municipi. El recorregut planteja diversos reptes matemàtics vinculats amb els elements patrimonials i arquitectònics més representatius d'aquesta població, convidant les persones participants a observar l'entorn amb una mirada diferent. La ruta matemàtica està pensada per fer en família, amb amistats o en l'àmbit escolar. El seu format autoguiat permet adaptar el recorregut al ritme i als interessos de cada grup i que els reptes es resolguin tant de manera individual com col·laborativa. Més enllà del component lúdic, l'activitat estimula el pensament lògic, la capacitat d'observació i la comunicació, alhora que ajuda a descobrir el patrimoni local des d'una perspectiva innovadora. Podeu trobar més informació sobre la ruta matemàtica de la Garriga al web de Turisme Vallès Oriental, la ruta matemàtica per la Garriga termal i modernista. A l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons han avançat aquest matí, els fets van tenir lloc cap a 8:15 de la tarda de dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès a l'AP7. 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure a un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un vehicle i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser enregistrada per alguns testimonis de la zona, alguns també persones que anaven amb el seu vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I acabem el repàs a la comarca parlant de Mollet, que crea una taula per connectar la formació professional amb les empreses. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional, un nou espai de col·laboració entre centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions. L'objectiu és ajustar l'oferta formativa a les necessitats del territori i facilitar la connexió entre la formació i el mercat laboral. En la primera reunió s'han compartit les necessitats detectades al municipi i s'han acordat les primeres línies de treball. Entre les iniciatives previstes hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres educatius i empreses que facilitarà visites, jornades de portes obertes i altres activitats per apropar l'alumnat al món laboral. La taula també organitzarà dos fòrums sectorials durant el darrer trimestre d'aquest 2026. El primer estarà dedicat a sectors com la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon se centrarà en l'àmbit del sociosanitari. L'Ajuntament preveu ampliar aquestes trobades a sectors com la digitalització, el metall i la logística al llarg del pròxim 2027. Des de la regidoria de l'Ajuntament de Mollet es defensa la necessitat d'enfortir la relació entre la formació i l'ocupació i assenyalen que la formació professional és una eina clau per al desenvolupament econòmic i per generar oportunitats per a les persones.
3: El temps a RAP 107FM.
5: Hola, què tal? Hem tingut un cap de setmana una altra vegada molt tranquil, molt estable aquí a Parets del Vallès, jornades assolellades i amb unes temperatures que s'han mantingut per sota dels 30 graus. De fet, ahir pràcticament els vam fer, però no vam arribar a aquesta barrera dels 30 graus. Per tant, temperatures també bastant agradables i unes mínimes que han quedat al voltant dels 16-17 graus, com bàsicament l'última nit que hem tingut aquí a casa nostra amb aquesta mínima d'avui de 16 graus i mig. Per tant, les nits ja no són tan càlides. I comencem una setmana que estarà marcada sense cap mena de dubte per l'absència de precipitacions. Es presenta una setmana anticiclònica estable i això, com bé sabeu, comporta doncs, un temps molt assolellat i que estarà marcat pel pas de molts núvols alts i prims. De fet, avui dilluns ja ens hem despertat amb la presència d'aquests núvols que ens acompanyarà al llarg de la resta de jornada. Amb unes temperatures que avui sí que s'enfilen més que no pas al cap de setmana. Avui, sobretot aquí al prelitoral central, serà una de les zones on les temperatures pujaran una miqueta més. Esperem arribar inclús entre els 32 puntualment 33 graus, per tant, a les hores centrals del dia és quan més calor farà. Sí que és cert que les nits a poc a poc són més llargues i això fa que les temperatures a les hores centrals del dia els hi costi una miqueta més de pujar. I de cara als propers dies mantindrem aquesta dinàmica d'ambient assolellat, estable, amb el pas d'aquests núvols alts i prims i les temperatures que es mantindran per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No tindrem calorades ni de bon tros, però sí un ambient molt suau a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de la història del desaparegut carrilet d'Olot. El que diu la dita, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. El carrilet d'Olot, el tren català que va desaparèixer però que encara és viu en la memòria. Durant bona part del segle XX, un petit tren recorria les comarques gironines, connectant Olot i Girona. Era el popular carrilet d'Olot, un ferrocarril de via estreta que amb les seves locomotores, vagons i estacions es va convertir en una peça fonamental de la vida quotidiana de moltes poblacions. Avui el tren ja no circula, però el seu traçat ha deixat una empremta molt visible sobre el territori i en bona part es pot resseguir a través de la coneguda Via Verda del carrilet. Una història que va començar molt abans de la seva inauguració, encara que la línia completa no es va inaugurar fins l'any 1911, el projecte ferroviari entre Olot i Girona venia de molt més enrere. L'any 1883, Domènec Puig Oriol va obtenir la concessió per construir la línia. El projecte, però, va avançar amb moltes dificultats, pròrrogues i canvis de companyia. Finalment, el primer tram, entre Salt i Amer, es va inaugurar un 13 de novembre del 1895. Posteriorment, la línia es va anar ampliant progressivament fins a arribar a Girona i, més endavant, a les poblacions de la Garrotxa. Així, després de dècades de projectes i d'obres, el 14 de novembre del 1911 es va inaugurar oficialment el trajecte complet entre Girona i Olot. Un tren petit que va transformar el territori. El carrilet no era un tren ràpid, precisament per això, amb el temps va quedar assolat associat a una famosa dita popular, el que hem dit al principi. El tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot, però la seva importància no es pot mesurar només per la velocitat. El tren va facilitar enormement els desplaçaments de persones i de mercaderies i va ajudar a connectar poblacions que fins aleshores tenien unes comunicacions molt més complicades. Per tant, va tenir un paper força important en les relacions comercials, industrials i socials de les comarques gironines. A més, les estacions es van convertir en espais de trobada i en punts essencials per a la vida dels pobles. El carrilet també transportava mercaderies. Aquest petit ferrocarril no estava pensat únicament per als passatgers. Durant dècades, el carrilet va transportar també mercaderies i productes entre les diferents poblacions del recorregut. Això permetia donar sortida a la producció local i facilitava l'arribada de materials i de productes a les zones de l'interior. D'aquesta manera, el tren es va convertir en una autèntica artèria econòmica per a bona part del territori. Fins i tot hi va viatjar Alfons XIII. Una de les curiositats precisament de la història d'aquest carrilet és que el tren també va rebre passatgers il·lustres. Va ser l'any 1927 quan el rei Alfons XIII va viatjar en aquesta línia i, segons la documentació conservada, va felicitar els treballadors de la companyia pel servei que van prestar. Però més enllà dels personatges importants, el veritable protagonista del carrilet va ser sempre la gent que el feia servir cada dia. Treballadors, estudiants, comerciants, pagesos i famílies que van convertir aquell tren en una part més de la seva vida. I un dels episodis més tràgics, malauradament un accident. Tanmateix, la història del carrilet també va tenir moments dramàtics. Era l'any 1946 quan es va produir un dels accidents més importants de la línia, quan un comboi va caure al riu Ter, al pas dels gegants, a Bescanó. Aquest episodi forma part de la memòria més tràgica d'un ferrocarril que durant dècades va travessar ponts, túnels, boscos i zones de muntanya. Història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. Una història que ens ha remuntat a bona part del segle XX.
3: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, 21 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
3: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
2: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que nos lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
1: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
2: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos sirva de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
1: Viri analitza aquesta victòria al camp de Voltregà.
2: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentenciar el partido. La segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar vivo a un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos en nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovellas, que viene aquí a casa. Y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla. Y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona. Y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
1: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
3: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0. I ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit, tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
1: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
4: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
1: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
5: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit, el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, tan complicat que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2. I van patir, però al minut següent van fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà moltes alegries. Penso que és un equip consistent, ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any. O sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la piloteta o no. Però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
1: Molt bona victòria, 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar el Mataró amb gol d'Aranda, Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols de Del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Jacint Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olimpi La Garriga va guanyar 0-1 al camp d'Obertorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 a Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació, el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olímpic La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu Primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets-Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres-Vic-Riu Primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils-Voltregà, Olímpic-La Garriga-Mollet, Vilanova-La Llàntia, Bellavista-Vila-Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia. Esteu escoltant Punt de Trobada Parets en la seva temporada 26-27. Comencem un nou curs després de les vacances i després de molts dies sense poder fer ràdio, però avui, per fi, aquest dia fantàstic, 19 de setembre del 2026, torna Punt de Trobada Parets. I estic molt, molt, molt content de poder estar a la ràdio novament després d'aquest estiu calorós, un estiu de vacances i un estiu que s'acaba amb la tornada a la feina i també, evidentment, amb la tornada del programa que fem tots els dissabtes de 10 a 11 del matí a la ràdio de Parets del Vallès. Tenim moltes novetats aquesta temporada. Entre d'altres, doncs que, bueno, fa uns dies vam fer una reunió tots els components del programa, ens vam trobar i vam parlar de moltes coses, i s'ha de dir que hi ha una persona que ha tornat d'un viatge molt, molt, molt llarg, una altra persona que marxava i que s'ha quedat, i també volem que participeu, amb nosaltres i que ens truqueu i que ens expliqueu coses. Han passat moltes coses en aquest estiu, però tot això serà després, perquè el que farem primer serà parlar amb els nostres companys i companyes, que ja els tenim aquí. Hola, bon dia!
1: Bon dia!
2: Bon dia!
3: Bon dia.
0: Oh, quina ganes d'escoltar-vos a la ràdio! Doncs vinga, anem a saludar un per un. Lídia, quin plaer tenir-te en directe a la ràdio.
2: Bueno, eren circumstàncies que no podia estar aquí present i ara pues, podré tornar, potser no tots els dissabtes, però tornarem aquí en persona, en directe.
0: Molt bé.
2: Molt bon dia a tothom.
0: I tu, Lídia, sempre ens parles de mascotes, no? Mm-hmm. Sobretot de gossos.
2: Bueno, de gats també, però de gossos també. Però aquest any, bueno, vam parlar-ho a la reunió. Estic parlant amb veterinaris de Parets, perquè vull que un cop al mes ens puguin fer referència, per exemple, a temes de gossos i gats o animalets, pues de, no sé, prevencions. Per exemple, si a la tardor què vindran, quines malalties poden tenir les animalons, i ells faran un... aniré al seu centre i farem una gravació i la passarem un cop al mes.
0: Molt, molt interessant. Que bé, quina proposta més interessant, més guai.
2: Bueno, els que he parlat els hi agrada, eh? Encara em queden, però bueno, bé, anem bé.
0: Bé, una de les persones que marxaven i no ha marxat i la tenim aquí, no s'anava de viatge, però anava a fer moltes coses, però que al final li han conjuntat i pot seguir amb nosaltres.
4: Sí, hola.
0: Què tal, Aina?
4: Molt bé.
0: Quina bona notícia.
4: Pues sí, perquè jo, la veritat és que quan vaig sortir de l'últim programa, que jo pensava que era l'últim, vaig posar-me a plorar.
0: Ah.
2: Pobre.
0: Doncs, novament aquí, benvinguda. Quin curs fas ja, tercer de l'ESO?
4: Tercer de l'ESO.
0: Uau. Doncs mira, que no s'acabi això per tu, la ràdio, que no s'acabi, i que no s'acabi l'estiu, Laura?
5: Que no s'acabi.
0: Què tal, Laura?
6: Molt bé, bon dia.
0: Molta gent que ens escolta tenia ganes de saber de tu.
6: Bueno, doncs jo ahir he tornat i ara us aniré explicant cosetes.
0: Cada dia una miqueta, no?
6: Sí, a poc a poc, home.
0: Però bé, globalment, l'experiència...
6: Molt bé, sí. Molt bé. Molt bé, molt recomanable i... I ara sembla que queda ja una mica lluny, no? Però, de fet, si no fa gaire bé, crec que ni 3 setmanes que...
0: Que vas tornar.
6: Que vaig tornar. He estat una temporada fora i ara, doncs, toca tornar una altra vegada a la rutina.
0: Ai, la rutina. Mm? Com ens costa, eh?
6: Sí.
0: Hola, Fina, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què tal?
7: Jo molt bé, encantada de tornar.
0: Amb els teus llibres.
7: Amb els meus llibres.
0: La teva
7: com
0: música.
7: Sempre, la música, l'òpera... Bueno, el que pugui.
0: Ja comença la temporada d'òpera, no?
7: Sí, el dia 4 ja vaig pel meu abonament, però vull anar 2 dies. Possiblement el dia 2 també. Estic intentant posar-me en contacte amb la Núria, però com que ha estat viatjant, tampoc no he pogut. Vull anar a veure l'Anna Netrebko, que canta el dia 4, però hi ha un cantant que es diu Piotr Vetsala, que canta el dia 2, i m'hauré de treure l'entrada perquè vull anar 2 dies. Encara que l'òpera Aida no és de la que més m'agraden a mi, però m'agraden els cantants.
0: Doncs avui podrem escoltar música també, de la que ens escull la Fina. La Núria, aquesta temporada estem així, a veure si la podem convèncer i pot fer-nos petites aportacions, perquè ella també està molt ocupada. Bé, Maite.
1: Hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ah, tenim... Ah, clar, has de compartir el micro. Perquè avui no és habitual, això que siguem tants. Què tal? Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. Molta calor, no?
0: Oh,
2: Dios. Massa calor.
0: Ha estat l'estiu per mi més calorós. Sí. Tu no acostumes a viatjar gaire a l'estiu, no?
1: No, però aquest any ha sigut una mica diferent. He fet dos petits viatges al cap de setmana. Uh-huh. I, bueno, ja després us explicaré.
0: Molt bé, doncs benvinguda també a la Gràcies. Nova temporada. Ara ja comences des del principi, la temporada,
1: Sí, sí, sí,
0: eh?
1: És com principi.
0: Començar en un equip de futbol des del principi de temporada. Tu ja has fet la pretemporada.
1: Sí, sí.
0: I el senyor... Antoñanza, señor Antoñanza.
3: ¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Hombre, esto...
3: ¿Cuánto tiempo?
0: Esto se echaba mucho de menos, señor
3: Antoñanza. Sí, la verdad, yo venía aquí todos los sábados,
0: Vaya, vaya.
3: Aquí venía, picaba, nadie me abría, tú. No sé.
0: Hombre, pero no era porque no quisiéramos que entrase, ¿eh?
3: No sé, no había nadie.
0: No había nadie. Ah, claro, nadie. Había vacaciones.
3: Claro, a mí nadie me ha informado.
0: Claro, porque usted trabaja siempre.
3: Siempre.
0: Toda la vida ha trabajado.
3: Lunes a domingo.
0: ¿Dónde trabajaba usted? ¿En la automoción? ¿Aquí, en la automoción?
3: Yo...
0: ¿La Bendy?
3: Trabajaba en Renfe.
0: Ah, en Renfe.
3: Todos los años, de funcionario.
0: Ah, así se pega esta vida ahora, ¿no?, de jubilado.
3: En Talgo.
0: ¿En Talgo?
3: Sí.
0: Bueno, pues nada, bienvenido nuevamente, ¿eh?
3: Muchas gracias.
0: Vale. Doncs ja ho sabeu, programa en directe, ¿eh? Estem en directe avui dissabte... I ja sabeu que tenim un número de telèfon perquè ens truqueu i ens expliqueu coses. 93-573-8188. I avui és 19 de setembre. Crec que l'estiu meteorològic s'acabava a l'1 de setembre, crec. I l'astronòmic s'acaba d'aquí a dos dies, crec. Buf, que s'acabi l'estiu no ens agrada, no?
7: A mi sí.
2: A mi també m'agrada.
0: Per què? A veure, expliqueu.
7: A mi no m'agrada l'estiu.
0: No t'agrada?
7: Gens, ni la platja, ni la piscina, ni la calor, ni res. Només m'agrada que s'allarguen una mica els dies i quan ja fa fresqueta pot sortir, però la resta de l'estiu no m'agrada.
0: Aquest estiu ha estat molt dur, eh?
7: Sí, duríssim.
0: Per calor, no sé com el qualificaríeu vosaltres. Mm. Ha estat horrible, jo... No recordo un estiu tan calorós com aquest.
2: Jo crec que han hagut temperatures extremes, molt bèsties, sobretot pels animals. Jo pateixo molt per ells. Jo encara veig persones que encara al·lucino a les 3 de la tarda amb un gos lligat amb una bicicleta amb temperatures de 40 i, bueno, no ho acabo d'entendre.
0: Això és una imprudència molt, molt bèstia, eh?
2: Sí, però digue'ls-hi alguna cosa. Sí,
0: no es pot dir res. Igual que la gent que va amb el gos deslligat, Lídia, que avui se'ns ha ficat a sobre un gos molt gran perquè el noi el portava deslligat. Hmm.
2: Això és una cosa que no entenc. És una normativa municipal. I jo m'he trobat, el meu gos el va mossegar 4 vegades, gossos d'aquests de, no, si el mio no hace nada.
7: Sí.
2: Perquè és la frase, eh?
7: Aquesta és la frase.
2: El mio no hace nada. Ostres, si vols deixar-lo suelto o te'n vas a una muntanya solitària, o te'n vas a un correcan, que també, o un pipicant, com li diguin, que per mi també és un lloc de molts conflictes, eh?
0: Sí, jo no hi vaig, però segur que hi ha passat moltes coses.
2: Si tu vas a un pipicant, o digue-li com vulguis, amb el teu gos, tens que estar pendent del gos. No pots deixar el gos, posar-te a mirar el mòbil, i tu no sabes si tu perro ha fet caca o no ha fet caca, parlant clar, ho tens que recollir, i després hi ha baralles, hi porten joguines, hi ha unes històries.
5: Bueno, però les baralles al correcan són d'amos, eh?
2: D'amos també.
5: Jo vaig allà que està costant de ma casa i hi ha hagut denúncies i tot, eh?
2: No, és una passada, perquè tots són adiestradores, eh? Mm-hmm. Tots, els que van al pipicant o aquests llocs, tots saben més que tu de su perro, de com educar el perro.
5: Clar, jo per això el porto suelto per fora.
2: Clar, si et fa... Mira, jo, si hi ha un gos que fa cas a un amo, mm-hmm, jo dic, si tu li dius, per dir alguna cosa, Toby, ven aquí i Toby ve aquí... Si no fa coses rares, ni trenca res, ni és reactiu, el pots portar suelto. Jo considero que sí. Però hi ha persones que el porten i li diuen Toby, ven, i Toby no ve. Llavors, aquell gos per mi no pot anar suelto. Mm-hmm. Perquè bicicletes es tiren a sobre, són reactius. Mm-hmm. No hi ha manera, eh? És una baralla constant.
0: Bueno, hem de saludar el nostre company Guillem, que acaba d'arribar.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal?
5: aquí estem.
0: Com va la vida?
5: Bé, bé, bé.
0: Treballes o què?
5: Estem buscant.
0: Ah, estàs buscant, vale. Bueno, doncs aquí tens una bona feina, eh? Aquí, al programa.
5: Sí, sí, sí.
0: A més, tenim un sou que no veus.
7: Cobrar doble, cobrar doble.
2: Sí.
0: Bueno, estem escoltant la canció Superestrella, que hem guanyat una estrella més pel Mundial de Futbol. No sé com l'heu viscut jo. De veritat que per mi és la notícia de l'estiu, eh? No sé, vosaltres, us agrada el futbol? Aina, tu?
4: A mi el futbol no m'interessa, però just em va pillar a la final a uns campaments. Que era el primer dia, i clar, pues, la vam veure projectada a una pantalla gran, i pues, va ser molt guai, les reaccions, tot. Jo me'n recordo que vam celebrar més la targeta vermella a no sé qui que el gol. Llavors va ser increïble, i la festa després també.
0: Sí, sí, jo la veritat no tenia gaire fe en l'equip, però va jugar molt bé.
7: A mi em va agafar a Verona.
0: Sí?
7: Sí, i estaven sopant, i com que en tot el passeig hi ha teles a les terrasses, i tot estava ple, vam tenir que sopar dins, però al final, quan ja va ser la final, em vaig sortir al carrer, i va ser molt, molt, molt emocionant, perquè allà tothom deia, jo soy espanyol, i clar, hi havia gent que jo estava al costat i estaven parlant en anglès o en italià o el que sé, no?
0: Sí, sí, sí, ha sigut...
7: I estava tothom aplaudint a l'equip, no? Va ser...
0: Ha estat una miqueta en contraposició a l'actitud de l'Argentina, que allò era un equip, però, vamos, molt bèstia, eh? Com jugaven.
5: Els àrbits, no? Semblava que no anaven.
0: No. Què més d'aquestes vacances? La crisi de Ceuta ha estat important, no, Maite? Això, no sé si estàs gaire informada, però...
1: Una mica. No veig gaire les notícies, però sí, ha sigut heavy.
0: Ha sigut un tema bastant delicat. No sé, Laura, tu que estaves viatjant per el món mundial, tenies constància de tot el que passava?
8: Sí, sí, he anat seguint les notícies.
0: Sí?
8: Sí, sí. He seguit els incendis, he seguit la visita de papa al mundial, les vagues d'ensenyament, la calor... Sí que anava seguint una miqueta.
5: I encara et quedava estona per escoltar-nos.
8: I tant, jo us he estat escoltant, eh? En diferit, clar, perquè pel canvi horari no podia... Però ara que el programa ja es podia escoltar això en diferit, doncs ho escoltava cada
0: doncs
8: programa.
0: Nosaltres hem fet una enquesta a l'Instagram, i la veritat és que... Quina diríeu que és, de les quatre notícies que hem exposat, quina és la més votada? Tenim Espanya campiona del món de futbol, crisi de Ceuta, els incendis i la calor extrema.
8: El futbol.
2: Jo crec que futbol.
1: Sí, el futbol.
5: La calor. Doncs...
0: El futbol és la més votada, eh? Amb un 47% dels vots. I després tenim un empat tècnic entre la crisi de Ceuta i la calor extrema, que tenen un 27% de vots. En canvi, els incendis no ha votat ningú.
2: Pues, tela, també els incendis que han tingut.
0: Home, hi ha hagut dies que era un incendi aquí, un incendi allà, un incendi a tot arreu, eh?
8: Sí.
5: Bueno, i la tocant d'aquí, a Caldes.
0: Caldes?
5: Tinc uns amics que es van quedar reduïts a casa, no confinats, perquè no podien ni sortir. Que em deia, no, el col·lega, és que ni por tabaco.
0: Bueno, millor, no?
5: Sí, però que de fet al pare li va tocar fora... I el van portar els dos dies, protecció civil, perquè pogués anar a casa. Però entre els veïns s'anaven fent, però és que no podien fer res.
0: Bueno, i parlem una miqueta de les vacances. Què heu fet, aquestes vacances? La Laura, ho sabem perfectament, però quan has arribat aquí, has seguit fent vacances o ja t'has incorporat directament a la feina?
8: No, vaig arribar una setmaneta abans per fer una mica d'adaptació.
0: I tenies ganes de sortir de casa o...? Perquè, clar, després d'estar... tot el dia fora de casa?
8: Sí que els primers dies tenia com la necessitat d'estar a casa, no? Com tornar a ser a casa teva. Aquesta, no? No sí. Estar voltant aquí, allà, ara uns dies aquí, ara uns dies
0: el
8: allà.
0: Sofà,
8: on deixo,
0: no?
8: El sofà,
0: no? La tele...
8: La tele que no l'he vist en 7 mesos, no l'he posat.
0: Ola.
8: Ni un dia.
0: Ni una sèrie.
8: No. Bueno, en la tablet, això sí, la sèrie és en la tablet, això sí, però hem arribat a allotjaments que hi havia tele i... Ni el fet de dir, a veure què posen en aquest país, res, ni engegar-la. I això, aquesta casa, això el sofà, el teu llit, les teves coses, bueno, això sí.
5: Què és el que més trobaves a falta? Com vas arribar, ostres?
8: El meu llit, sí, el meu matalàs, i això, estar en un lloc que era meu, no?
5: aquest sentiment de pertinença.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. O casa teva, no? I tenir les coses col·locades, això va aquí, això va allà, un lloc on guardar la roba, un lloc... Sí.
0: La fina... Ai, perdona, perdona, no.
1: I això t'ha passat quan has tornat? O ja tenies ganes de tornar els últims dies o potser l'últim mes?
6: No, quan he tornat. Quan he tornat, sí.
1: No trobaves a faltar?
0: No. Digue-ho, digue-ho.
6: No, això sí, sobretot coses això més còmodes, no? Dic al llit perquè jo, com amb el meu llit, no dormo enlloc, no? Encara que he dormit en, no, en altres llits, doncs amb comoditat i tal, però el fet aquest, ostres, és el meu llit, no? Potser és pitjor que qualsevol altre, no? Però és el meu.
7: És el teu.
6: Sí.
0: Fina, tu has estat a Verona.
7: Sí. Jo he estat a Verona, però poquet, eh? Vaig estar perquè quan vam trucar al Jan Antem, que és el baríton que és el meu amiguet des de petit, pues jo l'he seguit i ja em va dir que anava a Verona, i clar, jo a Verona, abans del Covid, anava cada any. Després, quan el Covid no vam poder anar, i quan el Jan em va dir que anava, dic, ja està, ha sigut a l'engegar altra vegada, no? A Verona vaig estar 4 o 5 dies per veure un parell d'òperes, sobretot per veure la Bohème, que és la que cantava ell. I després, quan vaig tornar, vaig anar a Còrdoba i a Sevilla. Sevilla perquè és el poble del meu home i Còrdoba perquè és el meu, a veure els amics i després estic investigant per al meu tercer llibre. I he estat allà, ara tornaré aviat perquè em falten moltes coses encara. Però molta calor, allà.
0: Terrible,
7: clar. Terrible, terrible.
0: Maite, suposo que sí que has viatjat, no? Una miqueta?
1: Sí, una miqueta només, eh? Pel meu aniversari sí que vaig anar a Marrakeix. Em feia molta il·lusió celebrar-ho ja.
0: Buah.
1: I com la meva pare ja no havia anat mai, ni al Marroc, ni...
0: Ah, i vau anar junts?
1: Sí, sí, vam anar junts.
0: Ah, que tu sempre acostumes a viatjar
1: sí.
0: sola.
1: Sí, sí, sí, vam anar junts. I molt bé, la veritat. I bueno, el cap de setmana passat vaig estar a Londres.
0: Que bo. Això sí, sola.
1: No, amb els meus cosins.
0: Ah, vale, vale.
1: Sí, sí. Aventures en família. Sí. Molt guai, molt guai.
0: Guillem.
5: Quina la pregunta?
0: Què has fet de vacances? Què has fet? No cal anar-se'n molt lluny.
5: No, he estat al Delta de l'Ebre.
0: Oh, que guai.
5: Allà a l'apartament.
0: Aina?
4: Jo vaig anar al meu poble, a Extremadura, i després a Cantàbria.
0: Oh, que bonic. Jo vaig estar a Astúries una setmana... Bueno, menys d'una setmana, però... Uf, fantàstic, i tornaria.
7: Jo a Astúries hi he estat, sembla que són tres vegades.
0: És...
7: Tres vegades, i cada vegada que vaig m'agrada més. I aquest any, si no passa res, d'aquí pocs dies tornaré.
0: Que guai. I tu, Lídia, has estat molt ocupada.
2: Jo al poble, vigilant el poble, per aquí tothom marxa, dic, pues algú té que quedar vigilant el poble.
5: Sí, jo estava per aquí, vamos a ver, jo estava
2: pues
5: aquí.
2: Pues me lo hubiera dicho.
5: No lo he visto,
2: No, mami, no lo he visto. Es que yo salgo poco, Soy una persona muy casera, de leer, molta calma a la meva vida.
5: Pero eso sí, un calor...
2: Mucho.
5: Es que no se podía salir, yo salía por la noche solo, ¿sabes?
2: Por la noche, es horrible, ha sido horrible la calor. No, yo no he marchado, yo marcharé ahora, si puc anar uns dies a Castilla León.
0: Qué guay.
2: Yo ahora sí, aprofito ahora.
0: Señor Antoñanzas,
5: dígame, dígame.
0: ¿Cómo van las obras de la Renfe, de Barés?
5: Bueno, más, fatal.
2: Muy mal, ¿eh?
5: Estaba hablando aquí con mis colegas, y fatal. No me haga hablar, no me haga hablar.
2: Satabala, satabala.
5: Ahora van a abrir el paso ese para pa pasar, ¿sabe usted?
0: Sí, sí,
5: para pasar los autobuses, tontería.
0: ¿No dicen que van a abrir el puente ya?
5: Sí, sí, sí.
0: Ja. Bueno, pues nada, són les 10 i 20. Si algú ens vol trucar i dir-nos què ha fet aquestes vacances o quina és la seva notícia de les vacances, ho pot fer al 935-73-81-88 o enviar-nos una nota de veu al 677-23-15-74. 677-23-15-74. Entre totes les trucades, potser tenim algun premi, eh? Després ho direm, però ara ens anem a una secció que sempre fem per àudio, però avui serà per... en directe. La nostra companya Lídia ens parlarà d'animals, però avui és com un homenatge, no, Lídia?
2: Bueno, avui és un homenatge i és un tancament de cicle que vull fer. Vull agrair al meu gos, en Sumi, i explicar una mica qui era en Sumi, perquè potser hi ha gent que no pot arribar a entendre on col·loques un animal a la teva vida, a la teva part interna i sentimental. I vull explicar això. Per exemple, jo al Sumi... Tot va venir perquè jo soc trasplantada de ronyó I em van dir, adopta un perro per obligar-te a salir a andar. I jo deia, ostres, amb totes les grapes que porto el cos, sí, sí, m'és igual, agafes un gos. I vaig trobar el Sumi. Jo em vaig trasplantar a l'octubre i el vaig trobar al gener. El vaig anar a buscar a l'estació de Renfe, que llavors funcionava, un dia de gener, d'una noia que no el volia, i me'l portaven des de Barcelona amb tren. I no sé si eren les 9 de la nit, amb un fred que feia, i vaig baixar caminant, perquè dic, el tinc que buscar i portar caminant, no el ficaré en un cotxe, un gos que ve que no sap ni qui soc, ni jo tampoc sabia quin gos era, perquè jo en cap moment vaig preguntar ni raça ni res, m'era indiferent. Era un gos negre, això sí que m'ho van dir. Doncs pues bueno, el vaig anar a buscar. I arriba aquest gos negre, que es diu Sumi, i un altre gos, que era color canela, que aquest era per un altre noi. Era una noia que tenia una situació molt complicada, tenia que sortir de casa seva i no podia portar-se els animals. I bueno, jo agafo el Sumi des de l'estació d'aquí de Parets, un gos de 5 mesos grandet, no el típic gosset, de portar a coll, i bueno, unes carreres, jo deia, mare meva, cap a casa, saps? Però unes estrabades, clar, no ens coneixíem, no teníem vincle, no teníem res.
0: Quants anys tenia?
2: 5 mesos.
0: Uf, que maco.
2: I jo pensava, mare meva, eren les 10 de la nit o així, i jo deia, ai, Déu meu, ara el gos aquest, ja veuràs, jo no sé si plora, jo no sé què fa, saps? No el coneixia. Arribo a casa, li poso aigua, li poso de menjar, ni menjava ni bevia. Això és normal, eh? Quan hi ha una adaptació. Bueno, i dic, bueno, em quedaré aquí amb ell al menjador, perquè jo no sé aquest gos, vale? Li vaig posar, diguéssim, com una manta a terra, era el gener, jo no tenia encara res, li vaig posar una mica de manta, i bueno, va estar molt tranquil. Sortíem al pati perquè tenia angoixa, bueno, tornàvem a entrar, vale, perfecte, es va adaptar bastant bé. I vaig descobrir que aquest gos era molt equilibrat, però tenies que fer una feina, bueno, vaig tenir ajuda, de professionals. Teníem que trobar que aquest gos fes útil, perquè era un, jo no sé com es diu en català, un labrador. Sí, que jo no ho sabia ni que era un labrador, eh? Perquè jo no buscava un labrador. I, bueno, amb una gent que fan teràpia de gossos, vam començar a desbrinar què podríem treure d'aquest gos, perquè era molt equilibrat, no era reactiu. O sigui, tenia una mica d'angoixa per la joventut i vam començar a treballar-lo. I arrel d'això, vaig començar a col·laborar amb la protectora d'animals aquí de Parets.
0: Ah, jo pensava que havia estat al revés, no. Primer el Sumi, després la protectora.
2: Sí, sí. I, bueno, jo vaig començar amb la protectora, però va ser una etapa de la meva vida que vaig estar molt bé, però després ho vaig deixar per circumstàncies, no? I a través de la protectora van fer moltes coses pel poble. Perquè tu tens que anar amb una entitat a darrere. Jo no puc anar sola, com a Lídia, a fer coses. Tens que anar amb una entitat. Llavors col·laborava amb aquesta i col·laborava amb una de Barcelona, que amb aquesta de Barcelona també ens va obrir moltes portes. Bueno, amb la de Parets vam fer escoles, anàvem a les escoles d'aquí, i residència d'avis. També vam anar a la de Mollet, una que s'està aquí a Santa Rosa. Bueno, fèiem moltes
0: cosetes. Sí, la de Santa Rosa.
2: Però clar, això amb un gos molt equilibrat, però això et donava molta feina, perquè un cadell de 5 mesos, això vam començar ja quan ell tenia uns 2 anys i mig, eh? Però tens que reeducar-lo. I vam descobrir que era un gos molt sensible, molt especial, i són aquests gossos que és igual si és un labrador com si és un chihuahua, és un salchicha, és igual. Si és un gos equilibrat, el pots reconduir perquè faci coses. Bueno, vam estar molt temps fent coses. Després ja vam començar amb una entitat de Barcelona, vam anar a centres penitenciaris, vam anar inclús a la presó de dones de Barcelona, vam fer moltes coses. Aquest gos era increïble perquè jo com trasplantada, jo prenc una immunosupressió, no? I això és sagrat. La immunosupressió és a un horari i a un horari, no te'l pots saltar mai. El meu gos no bordava, el meu gos no feia, era molt juganer, però no bordava, no. I només em bordava quan jo estava a punt, que eren les 9, i no m'havia pres la medicació.
0: Uau.
2: Ell no sabia que jo em prenia una medicació, però ell no escoltava el blister. Semblen coses absurdes, eh? I llavors em començava a bordar, perquè potser eren menys 2 minuts i jo estava aliada. I jo li deia, però ara què passa? I jo deia, ostres, la pastilla. Quan jo feia aquell soroll, ja se retirava. A mi el meu gos m'ha ajudat molt i li tinc molt que agrair.
0: És que els labradors són molt, molt intel·ligents per aquestes
2: coses. Però jo no coneixia la raça, eh? Uh-huh. Jo havia tingut sempre gossos, però jo no he tingut mai un gos. És el primer gos de raça que he tingut, diguéssim. I arrel d'aquí van fer moltes coses pel poble. Inclús l'Ajuntament li ha fet una placa d'agraïment que un dia us l'ensenyaré. I, bueno, i molt agraïda. I per això volia fer una mica la història qui ha sigut en Sumi. Ha ajudat a molta gent, a residències, a escoles, a centres penitenciaris. Jo he vist tios a la presó d'aquests nois amb tatuatges que jo respecto, eh?
0: Violents, no?
2: Sí, que tenen aquesta pinta de... Jo soy el matón
0: de duros, no?
2: I dir-te, ¿puedo tocar al perro? Sí. I plorar.
0: I plorar?
2: Aquells nois. Perquè deien, és que jo, per exemple, portaven, no sé, 10 anys, eh? Jo no... Ells estan jutjats, eh? Jo, quan feia la feina, no anava a juzgar-los, eh? I em deien, és que jo, des que estic aquí, jo tenia gos i no puc tenir gos, i llavors nosaltres anàvem per, bueno, perquè ells, aquests nanos tots i dones, algun dia sortiran, eh? De la presó, perquè hauran complert la seva condemna. I llavors es fan coses d'aquestes amb animals, Creu Roja, bueno, una sèrie d'històries. I jo quan veia aquells tios, que jo no sabia ni per què estaven allà, ni volia saber-ho, plorant amb el Sumi...
0: Déu-n'hi-do.
2: Era una sensació...
0: Increïble.
2: Bueno, i això. I llavors, el 12 de gener, el vaig tenir que ajudar a marxar, que també és una obra d'amor. No podem permetre... Jo no vaig permetre. Quan un animal arriba a una edat que ja aquell cap de setmana no va menjar, que ja no es podia aixecar, que era... No. Van ser 13 anys i mig que vam estar junts. Em va donar el millor de la meva vida. Tornaré a tenir gos. No serà mai en Sumi, ni busco un altre Sumi. Serà un altre i serà fantàstic. Però volia només explicar la història i dir-vos que adopteu animals... Hi ha molts animals per adoptar. Són amor puro, sempre ho dic. I si teniu un vincle excepcional, jo ni amb persones he trobat la connexió que vaig tenir amb en Sumi. I només volia dir això i donar les gràcies, perquè aquí tanco el capítol, que el portaré sempre amb el meu cor i dintre meu, però aquí acaba la història amb el Sumi i vindrà un altre amb un altre, no sé amb quin.
0: Molt bé. Que bonic.
2: És que m'emociona, encara. Mira, tinc la pell de gallina.
0: És que has viscut moltes coses amb el Sumi. Mm. I molta gent de Parets ha viscut coses amb el Sumi.
2: Mm. Moltes.
0: I és el primer gos que té una placa dedicada. Això no passa,
2: sí.
0: No li passa a cap gos.
2: No, és una llàstima, eh? Tindria que passar més.
0: Sí.
2: Però clar, va ser el primer gos d'aquí de Parets que va fer teràpies assistides. I això un dia l'alcalde em va trucar i vam estar parlant. Estàvem els dos plorant, perquè ella em deia que el Sumi ha fet molt pel poble i li tinc que agrair d'alguna manera. I hi ha una placa, que algun dia farem alguna cosa, en homenatge a l'Ajuntament i agraïment en Sumi. A mi no, ja li vaig dir al francès, jo no he fet res, ha sigut en Sumi.
0: Bé, doncs, arribem a 11:15 i després d'aquest moment tan, tan emocionant, doncs nosaltres hem de continuar. I ara la secció que tenim prevista és la secció de viatges. Una secció que protagonitzaran la Laura i la Maite. Per tant, companyes, vosaltres porteu la secció, vosaltres porteu el programa ara, així que endavant. Nosaltres també intervindrem, però és ara el moment de parlar de viatges... entre totes dues. Endavant.
9: Bé, avui per ser el primer dia havíem pensat fer una mica de com de resum de què hem fet cadascuna. Mm-hmm. I ja de cara als altres programes ja tindrem
10: més xitxa,
9: novetats.
10: Sí.
9: D'acord?
0: Molt bé.
9: Jo sí que a mi m'agradaria explicar-vos per què he estat fora durant tot aquest temps. Segurament que hi ha gent que no ho sap. Jo vaig marxar al febrer i he estat gairebé 100 mesos recorrent diferents països del sud-est asiàtic. Ha estat un viatge molt especial, hem dedicat molt de temps a organitzar-lo, tenint en compte molts aspectes, com la climatologia, desplaçaments entre diferents punts, l'estada màxima permesa a cada país, segons cada país. Molts aspectes, no? I un viatge que hem preparat durant molt de temps. I no ha sigut agafo la maleta i me'n vaig, sinó que hem estat gairebé 2 anys com per preparar aquest viatge. I llavors jo us explicaré ara una mica la ruta que vaig fer i ja anirem aprofundint altres dies, si voleu, en diferents països en concret. La primera estada va ser, el primer país que vam visitar va ser Vietnam, on vam estar 45 dies, que és el que permet el visat, i vam fer un recorregut de nord a sud del país.
0: Amb quin mitjà de transport?
9: Per desplaçar-te entre els diferents punts, a Vietnam funcionen molt bé els...
0: Trens?
9: El tren, però sobretot el bus. Uh-huh. Hi ha bus nocturn, llavors són uns autobusos que no tenen seients, sinó que tenen una mena de llits. Uh-huh. Pots anar totalment estirat o... gairebé pots anar totalment estirat, o sigui, és un bus nocturn. I mentre dors, mentre fas el trajecte, clar, trajectes entre diferents punts que són molt llargs, doncs els pots fer amb bus i funciona de meravella, molt còmode, et donen mantes per tapar-te, tens tele, tens per carregar el mòbil, que, o sigui,
5: com aquí, no?
9: Igual, sí. molt bé de preu. Et donen a l'entrada unes xancles, unes sabatilles per posar-te, perquè no entris amb les teves sabates i amb brutis. O sigui, tot està molt net, molt higiènic, ho tenen tot molt pensat i molt ben organitzat, la veritat.
1: I això ho portaves reservat des d'aquí?
9: No, això ho reservava potser amb 1 o 2 dies d'antelació i per una web. Hi ha una web sobretot que del sud-est asiàtic que gestiona els transports. Tu li dius, vull anar d'aquest punt a aquest punt, i t'ofereix diferents opcions de transport. Un vaixell, un tren, un autobús. I si no, després pots anar directament a la pàgina web de l'empresa que organitza i reservar-ho per allà.
1: Però tu ja sabies que volies anar des del punt A al punt,
9: sí,
1: B, però
9: sí.
1: El transport el reservaves allà.
9: Sí. O sigui, nosaltres sabíem els punts, havíem mirat amb antelació com, o sigui, quin transport hi havia, perquè potser jo puc anar del punt A, vull anar del punt A al punt B, però ningú m'ofereix aquest desplaçament. Llavors, això sí, estava mirat, i fèiem la reserva amb un parell de dies d'antelació. Sí que ens va passar a Vietnam, sobretot que va coincidir l'any nou, i llavors aquí sí que vam haver d'ajustar-nos una mica perquè no circulaven...
0: Determinats
9: transports en un dia, o ens el van cancel·lar i vam haver de canviar, això sí. Però funcionava molt bé. I vam fer això, recorregut de nord a sud per diferents punts, que ja us explicarem, perquè Vietnam és un país, és increïble. Molta cultura, molta història, una història molt dura, amb la gastronomia... molt bé el menjar.
0: I està, últimament està molt desenvolupat, no?
9: Sí.
0: És com una... Sí. Molts productes es fan a Vietnam.
9: Sí, és dels països més...
0: emergents, no?
9: Desenvolupats, sí. Uh-huh. Amb molt de turisme, també. Després d'aquests dies vam passar a Camboya, per frontera terrestre. Això sí que vam anar... O sigui, fins aquí. Jo us aniré dient, com vam passar... A frontera terrestre vam estar 28 dies. Vam fer la part més important, que era la zona de Siem Reap, que és on estan tots els temples d'Angkor Wat. Uh-huh. Que és una zona preciosa a nivell arquitectònic, impressionant.
0: Turística, no, també?
9: Molt turística, però és que és una meravella. Com és possible que fa tants anys que algú fes aquelles construccions.
0: Tu has estat en aquesta zona, Maite, mai?
1: No.
0: Mai?
1: No. A Vietnam, no. Bueno, jo del sud-est asiàtic només he estat a Tailàndia i a Bali.
9: A mi Bali em falta.
7: A Bali?
1: Sí. Bali, per això me viene muy bien. Estoy tomando muchas notas. Sí.
9: Jo us organitzo un viatge ràpid,
0: Home, Laura, això podria tenir un futur, eh?
9: Jo estic oberta a qualsevol oferta.
0: Laura, viatges exòtics, tu.
9: No, ja hi ha molta gent que ho fa, això.
0: Sí?
9: Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha uns preus elevats. Bueno.
5: Doncs per això...
9: Me monto en el dólar.
5: Sobreempleat, empleada, clar.
9: Bueno, m'ho penso, m'ho penso.
0: Cambodja.
9: Cambodja, a part d'això, bueno, té molts punts i també té unes platges espectaculars. Hi ha dues illes.

0: estan a l'aigua tot el dia, eh? I tu vas a l'aigua i dius, vaig a refrescar-me. No. Però bueno, molt mal. Llavors d'aquí també per frontera terrestre vam passar a Laos. Vam estar uns 25 dies, també fent diferents punts. I aquí, bueno, ja us explicaré, a Laos hi ha dues zones en què pots fer, li diuen un loop, que és, bueno, tu t'agafes la teva moto i vas fent un recorregut normalment circular i fas parades en diferents punts, en diferents hotels. Te'n vas només amb una motxilleta petita, amb lo just per passar 2-3 dies, mm, i vas fent aquest recorregut en la moto i tornes al punt d'inici. Després ja et desplaces a... Mm-hmm.
1: Vosaltres mateixos amb la moto?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Necessites algun carnet especial o alguna cosa o no?
0: A veure, en principi... en principi... Tu necessites un carnet de conduir internacional.
1: Vale.
0: Te'l treus aquí, a la DGT, demanes i tal. Perquè te'l poden demanar. L'únic país on no, perquè això els països tenen convenis, no? L'únic país que no va signar aquest conveni va ser Vietnam. Llavors aquí, bueno, ens vam arriscar tant a llogar una moto per poder conduir, perquè si et para la policia pots tenir problemes. Alguna vegada, potser una vegada així, ens l'han demanat, però no ens ha parat la policia ni res. Hi ha molts països que et demanen el passaport per llogar una moto. Uh-huh. Que nosaltres mai deixem el passaport. Ens ha passat a vegades que o deixaves el passaport o no llogaves moto. Doncs no la llogaven, perquè jo no deixaré el meu passaport. Una còpia, si volien una còpia la deixaven, però hi havia gent que no. I a nosaltres això ens feia ballar una mica al cap, perquè clar, demanem la llicència de conduir, no en demanis el passaport. Perquè què passa? Que lloguen motos, per exemple, a gent que no ha portat mai una moto, i la gent té molts accidents. Mm-hmm. Ai, no pots conduir per primera vegada una moto en un país del sud-est asiàtic, perquè és una bogeria.
1: És la selva, no?
0: És una bogeria. Ells controlen molt. Ells controlen molt, però som, sobretot Vietnam, i les ciutats grans són caòtiques.
2: És rotllo Itàlia. O pitjor.
0: No, jo penso que és pitjor, i pitjor que Nàpols, que m'han dit, ahir parlava amb una persona que em deia, això, sud-est asiàtic, tu veus 5 persones en una moto, i 5 persones és la mare, el pare, el bebè, el petit, el mitjà, o sigui, li enganxo un carro i porto una nevera, o porto un porc al costat, o sigui, clar, jo, quan ja ho has vist moltes vegades, penses, bueno, clar, la primera vegada sobta, llavors s'espavilen amb el que tenen, s'espavilen, i si hi ha una moto per tota la família, si hi ha una moto vol dir que no hi ha un cotxe, vull dir que amb la moto vam fer. Vale, després de Laos vam anar a Tailàndia. Aquí ja sí que vam agafar un vol, vam estar gairebé un mes, vam estar a Bangkok, a la capital, a Chiang Mai, que és una zona que ja havíem estat, ens havia agradat molt, i en diferents illes d'una banda i de diferents parts del país, que Tailàndia és un país així com molt allargat, i vam estar en diferents zones. I després d'aquí ja vam saltar a Filipines, on hem estat gairebé 3 mesos. És un país que ens agrada molt, és un país molt gran, té més de 7.000 illes, llavors encara queda queden illes per recórrer, i aquí vam fer diferents estades. Ja us aniré explicant més cosetes més concretes, però...
1: Avui és una presentació,
0: volia,
1: no?
0: Volia fer aquest recorregut per explicar, no? Perquè no vaig estar al programa i què he estat fent. I dic que ha estat un viatge ple de moments inoblidables, que sembla que ja fa molt que va passar, però en realitat si em poso a comptar fa 4 dies. He pogut conèixer la cultura i tradicions dels diferents països, aprendre molts aspectes sobre la seva història i veure com és el dia a dia de les persones que hi viuen. Hem trobat majoritàriament persones encantadores, amables i disposades a ajudar. Hem conegut altres viatgers amb qui compartir experiències i la passió per viatjar. I ha estat una experiència increïble, totalment recomanable. O sigui, sempre ho dic, si es pot i es té ganes i agrada viatjar, perquè jo sé que hi ha gent que no li agrada viatjar, però si és que sí... totalment recomanable.
3: Si haguessis pogut allargar el viatge, et diuen, va, 2 mesecitos más. T'haguessis quedat?
0: M'hagués quedat, sí.

0: M'hagués quedat. L'únic que per qüestions... O sigui, jo tenia un permís i... I vaig complir aquest permís. I,
1: això
0: i
1: vol dir que ja... val molt la pena.
0: Sí, jo ja anava amb aquella idea. Ja, jo sabia que hi havia aquell temps i ja està. Era més la por de... I si és molt de temps? I si en algun moment vull tornar? No sé, algun moment que tingués de... Bueno, de voler tornar. No ha passat, no ha passat.
1: Vaya.
2: Bueno, pero ahí a la OZ... Eso está aquí al lado, ¿no?
0: ¿A dónde?
2: Al lado.
0: Está muy lejos.
3: Madre
0: mía, al lado. ¿Qué país? Si yo le contara.
2: Pero la OZ está ahí pegando Lliçà, ¿no?
0: Pegando Lliçà. Con la Renfe es un momentito.
3: Laura, allá sí que pegaban.
4: Con la Renfe puede ser.
3: No, allá la violencia dels governs, ¿no? Potser.
0: Bueno, son governs...
3: Autoritaris, ¿no?
0: Autoritaris, dictatorials. Sí, sí.
3: ¿Heu passat por? En algun moment, no?
0: No, perill? En cap moment ni perill. No. O sigui, sempre dic que a mi em fa més por baixar a Barcelona a les Rambles que no. O sigui, la sensació de seguretat és completa. Evidentment, ho he dit moltes vegades, com a tot arreu, hi ha zones en què doncs, pot haver-hi més delinqüència, més... Però jo penso que són països molt segurs perquè també tenen una llei molt dura. Ah. I llavors, clar, tu... pots deixar el mòbil en la motxilla, el que sigui, en un restaurant on ningú tocarà res. Clar. I la gent deixen les claus a la moto, al casc, el mòbil, la compra, i quan tornen, i és tu aquí, o sigui, que no pensis ja ni en deixar alguna cosa, o sigui, no, quan tornes ja no hi és.
3: Doncs seguirem escoltant amb molta atenció tots els teus viatges i la Maite, pues, també ens explicarà moltes coses.
1: Sí. Oiga. Bueno, jo et faria mil preguntes. Mil dos preguntes.
3: Pues les has de fer, eh?
1: Sí, les he de fer.
3: Fes-li una avui, va, una més.
1: Fes un petit resum de les illes on has anat, de Tailàndia.
0: Vaig estar, espera, que ho tinc apuntat, a Koh Samet i a Koh Chang, que no són tan conegudes, tan turístiques, i la veritat és que s'estava molt tranquil. I després vaig fer unes que sí que són molt famoses, que estan juntes, que són Koh Tao, Koh Phangan i Koh Samui. Koh Tao és molt famosa pel busseig. Koh Phangan és molt famosa perquè fan la Full Moon Party, que cada lluna plena fan una festa.
3: La de l'aigua és, no?
0: No, és la festa de la lluna plena.
3: Ah, vale.
0: Llavors, cada vegada que hi ha lluna plena, hi ha una macrofesta. I llavors la gent va a la festa. Però pots anar-hi independentment de la festa o no. I Koh Samui també, que és molt maca. Aquí ja havíem estat i, bueno, ens feia gràcia repetir.
1: Molt bé, molt guai.
3: Perfecte, doncs tres quarts d'onze.
2: Koh Samui, jo tinc un col·lega, eh? Cuando bajaba ya a Moro, ¿sabes? Ya por abajo, ya a coger las cositas ricas. Te llamaba Koh Samui.
0: Ah, sí.
2: Muy simpático, ¿eh? Me parece lo bataro, tú.
3: Ay, el señor Antoñanza, señor Antoñanza.
2: Ah, venga, usted, señor, no ha bajado un...
3: No, no he bajado nunca.
2: ¿Nunca?
3: Nunca.
2: Oh.
3: No, ahora voy a bajar a la ópera, que tenemos aquí esperándonos a la Fina. Fina, estem escoltant la ópera La Bohème.
5: Sí, La Bohème, que és de Puccini, que ha sigut, jo l'he vist moltes vegades, però ha sigut el meu retorn a Verona, a veure aquest fantàstic baríton, que és Jan Antén, que ja sabeu que el coneix des de petit, i va fer perquè canta molt bé, però actua molt millor. O sigui, quasi que no estava jo pendent de com cantava, de com actuava. Em va agradar moltíssim. Bueno, ja m'agrada tot el que fa, no? Però sí. Després vam anar a veure Nabucco també, i bueno, va començar a ploure quan va acabar el Vapensiero, es van fer fora i ja no vam... A vegades plou a Verona quasi sempre. A mi ja, dues vegades m'ha agafat Nabucco que ha plogut.
3: Ah, sí?
5: Sí. I bueno, ja es van fer fora i vam tenir que marxar sense acabar de veure-ho. Però bueno, vaig gaudir d'en Jan, que era el que jo anava. Que canta molt bé, que canta molt bé. I actua molt bé.
3: Aquí tenim el vídeo i
5: sí, voleu,
3: molt maco.
5: Sí, aquest any aquí al Liceu farà Madame Butterfly, però ja al juliol. Ara està a Perú, i clar, no sé, m'ha dit que l'any que ve a l'estiu anirà a Bari, i li he dit, pues allà que vaig jo. I sé que canta, no sé on, aquí per no sé per on, però ha estat a Perú, i ara, pues... aniré a veure si d'això Madame Butterfly.
3: Doncs tenim aquí una de les grans cançons de la història, The Moody Blues, Nights in White Satin.
5: Bueno, ara us parlaré del llibre que he portat avui, que a mi m'agrada... Bueno, sabeu que m'agrada Sant Petersburg. Uh-huh. No he pogut tornar a veure Les Noches Blanques, famoses a Sant Petersburg, que no es fa, no es fa de nit. I vaig passar un dia per una llibreria de la illa de Mollet i vaig veure Noches Blanques i jo ja vaig entrar a comprar el llibre. És un llibre de Fyodor Dostoyevsky, suposo que tothom el coneixeu per Crimen i Castigo, i m'ha agradat molt, és un llibre molt curtet, però m'ha agradat moltíssim. Us llegiré una al principi, perquè a més crec que en el temps que estem visquent ara crec que ve al punt. Diu: era una noche perfecta y maravillosa, una de esas noches, querido lector, que tal vez solo existan en nuestra juventud. El firmamento estaba tan estrellado, tan luminoso, que al contemplarlo uno no podía por menos que exclamar: ¿es posible que bajo tan bello dosel vivan seres llenos de cólera y veleidad? La pregunta es ingenua, excesivamente ingenua, amable lector, pero que el Señor haga que brote a menudo de vuestras almas. A lo que està passant ara a tot arreu, crec que és una cosa que ha vingut al punt. És un llibre que és molt dolç, és una noia jove que se'n va al riu allà a Sant Petersburg, hi ha un home més gran, tots dos són solitaris, no? I comencen a parlar i al final s'enamoren. Bueno, en una nit, s'enamoren. Però què passa? Ella no ha anat al riu per veure's amb aquest senyor. Ella té un nòvio, està enamorada.
3: Vaja.
5: Del seu nòvio. O sigui que quan arriba el nòvio, que ella creu que no ve perquè ja s'està trigant massa, arriba. Ai. Llavors, adéu. Oh, però no se separen allò, bueno, perquè tampoc no han passat massa temps. Però jo crec que aquest llibre s'ha de llegir, perquè és maco, és molt maco. I ja dic, amb aquest temps que estem visquent, aquesta part que he llegit, crec que bé, és clau. Uh-huh. És clau, amb tota la malícia.
3: Hi ha llibres que són atemporals.
5: Sí, sí.
3: Són de fa segles, per exemple.
5: Sí, sí.
3: El Guillem aquí, en esto le ha tocado, El Guillem t'ha tocat, això de l'amor i tot això.
4: La veritat que em porto temps, bueno, uns mesos sense fer res, però abans escrivia poesia. Sí,
3: ah, vale. Pensava que era sense fer res de nòvia.
5: No, m'ha dit que feia poesies, però encara no m'ha ensenyat.
4: Sí,
5: cap.
4: Vaig ensenyar una.
5: Sí, bueno, una, però jo dic que ensenyem més.
4: No, el tío este era simpático, el Dostoyevsky. ¿Sabes que tenía ahí una epilepsia? Pero era epilepsia de estas buenas, ¿sabes? De ahí, del lóbulo frontal. Le daba ahí como una... Eso es verídico, ¿eh? Que le daba ahí una éxtasis, ¿sabes? Le daba ahí... Ahí era...
3: Sí, sí,
4: como, y fuera drogado, ¿sabes? La epilepsia, ahí, lóbulo frontal, que te tocaba por ahí...
3: La Lidia ríe humor, ¿eh, Lidia?
4: Guapísimo, tú. Oh, pues, imagínate, ¿sabes? Te va ahí... Te da una tal epilepsia y te da justirrinín, ¿sabes? Te
3: entra ahí... Sí. No hace falta bajarse al moro, ¿no?
4: Claro. En esos tiempos no había llegado ahí...
3: Bueno, estem molt contents que estigui aquí l'Aina. I ella, doncs, tenia una secció que es deia... A veure que la trobi. Això no em quadra, però no sé si faràs aquesta o la nova, que es diu Generació Autodidacta. No sé, explica'ns tu.
6: Ai, pues mira, jo tenia una, però crec que me deixo...
3: No. Bueno, el que pues, tu tenies previst.
6: Vale, pues sí. La setmana que ve ja feia l'autodidacta.
3: Ah, vale.
6: Avui jo vull parlar... jo sé que vaig dir que no em queixaria tant aquesta temporada, però bueno, avui venia una mica indignada i vull queixar-me.
3: Queixa't, vamos!
6: Vale, bé, doncs començaré amb la ridiculització constant que tenen els medis cap a la joventut. Una notícia així que ha recorregut tot Espanya, que és bastant humillant, és la de les batalles d'aura. No sé si sabeu què és, però és ridícul, vale? Ho sento, és bastant ridícul. I el problema és que ens inclueixen a tots al sac, vale? I això sí que no. Però bueno, deixem-ho.
3: No. Jo, això ens donaria per un programa, És a dir, que et valorin quan ets adolescent perquè tinguis una aura per fer una tonteria ballant o cantant davant d'un cercle de nois i que et donin punts per tenir l'aura, és a dir, has fet el ball però no s'ha notat molt que t'has esforçat, llavors tens més aura, és per parlar-ne, no un programa, sinó mil programes, eh?
6: Sí, sí, però jo em vull queixar més que res...
3: De que us fiquen a tots allà.
6: No, no, no, és tan això, és... que tenen la necessitat, quan es queden sense notícies, de ridiculitzar la joventut. Ho fan sobretot amb això de nuevo reto viral entre los jóvenes. No us creugueu ni un, són tots mentida. És una cosa que ha fet un penjat i ja ens fiquen a tots al sac. I es creuen que, ah, nuevo reto viral, aguantar sin respirar a ver quién se muere antes. Pues no, ho ha fet un tio allí i jo no ho estic fent. O sigui, és que, i això és el principal del que em vull queixar. O sigui, que jo crec que la gent... s'oblida de que tothom ha fet tonteries de la joventut. Tothom ha sigut jove, tots heu sigut adolescents, sí. Tothom. No pots jutjar-me a mi per dir, bro, quan tu deies claro clarinete. O sigui...
5: que sí,
3: tal
5: qual.
3: Te la cagaste por la casta, ah, no?
6: Ahí está. Llavors, això és el que crec jo, que diuen molt que la joventut està perduda, però simplement estan sent joves, estan disfrutant d'una etapa. Si no fan el ridícul ara, si no la lien ara, si no fan tonteries ara, quan ho faran?
3: És a dir, que tot això de l'aura és com una... l'aura no, aura, és com fer com una tonteria que se'ls passarà, no?
6: Jo crec que simplement són joves que s'estan juntant a un parc a fer el ridícul, però no fan mal a ningú.
3: Però tu no creus que es fan mal entre ells? Vull dir...
6: No es peguen.
3: No es peguen, però una persona que vulgui, que es fiqui molt en aquest tema i pensi que per ser millor persona, més valorat pels altres, ha de fer una aura o ha de tenir una aura, es pot enfonsar psicològicament.
6: L'aura no és tan seria, l'aura.
2: Los jóvenes son más sensibles, ¿sabes? Luego van, lloran, claro, lo pasan mal, los chavales. Aquí,
3: en su época estas costonterías no existían, ¿no?
2: Va, batalla, le damos a hostia y ya está. No, pues hasta que alguno saca la navaja y corre.
3: Oye.
6: Yo creo que el problema es que els adults es creuen que això és en serio. O sigui, la veritat es creuen que les batalles són de veritat i que la veritat volen guanyar aura. La gent va allà a fer el tonto.
3: Vale, és a dir, que no ens ho hem de prendre tan en serio.
6: Exacte, i que, deixeu, que la gent... deixa els joves ser joves. Tothom ha fet tonteries de la seva joventut.
3: Sí,
6: tenen, no estan fent mal a ningú, estan a un parc. Sí, donen vergüenza ajena, però, bueno...
2: Donen l'atxe, no?
6: Sí, l'atxe. Donen l'atxe entre ells. Però no estan fent mal a ningú. Millor que estiguin fent batalles d'aura, drogant-se a Borai.
3: Molt bé.
6: Per tant...
3: m'agrada molt.
6: Jo el que vull dir és que, primer de tot, que no ens fiquin a tots al sac, perquè jo no trepitjaré una batalla d'aura. Això per començar. I el segon és que... deixin de... criticar tant la joventut, de ficar-se tant en el que fan o deixen de fer, de pensar que tots estem perduts i que fem coses que no, i que semblem tontos, perquè els medis, ho sento, és així, intenten ridiculitzar la joventut constantment.
3: Que bé.
6: I això és veritat. Entre els reptes virals, les coses tretes de context que surten al TikTok i coses aquestes que posen després a les notícies, el vocabulari jove, la majoria de coses, no és que s'ho hagin inventat, però és que si ho dius, com que perd la gràcia. Llavors, no sé, jo el que vull dir és que deixin els joves ser joves, perquè tots hem estat joves, tots hem sigut joves. L'únic problema és que ara tenim redes socials que graven a les tonteries que fem i ho deixen veure a tothom. Però jo estic segura de que si als anys 80 gravessin a joves fent el que feien en aquella època, també haurien semblat ridículs i una generació perduda. Per tant, jo crec que en comptes de difundir tant els joves, els haurien de deixar fer i ser. Perquè si no fan el ridícul ara, quan ho faran? Amb 50 anys, després surten així la gent.

0: Això ha estat una fuetada, però d'aquelles bèsties, eh? Una bona bufetada aquí a tots. L'esperit jove faltava en el nostre programa. Que tanto sort viaje, que no tanto viaje. Toma! Mare de Déu. Així, jo vull que estiguis així cada setmana, eh? Alguna cosa a dir?
1: No. Jo estic d'acord amb l'Aina. Abans també els joves fèiem coses que no... Que potser si ens gravaven, com diu ella, ara diries, que vergüenza ajena. I és veritat, quan ets jove fas coses que potser després... Bueno, hi ha gent amb 50 anys que encara fa el tonto, vale? Sí. També. Però, bueno, jo estic d'acord. Ara és perquè es grava tot i es veu tot a les xarxes socials, a l'Instagram, al TikTok i tot això, però tots hem fet tonteries. I abans, si ara, per què fas dudar les baralles aquestes de Farme Araura? Però abans feies una altra cosa i eres més guai i ja està, però no hi havia... No hi ha arxivo històrico, perquè no es gravava.
2: Bé, doncs, ara, digues, el pitjor de sortir de festa és veure Instagram el dia següent. Tia, jo he fet això?
0: Sí. Anem a escoltar la nostra companya Mireia, que està de viatge, però la tindrem també aquesta temporada.
3: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. No m'he oblidat de vosaltres... Passo pel primer programa de la temporada per recordar-vos que per poc que pugui seré aquí amb vosaltres a la secció Esteu Previnguts. I res, només dir-vos que estic de vacances, estic aprofitant aquests últims dies i els pocs dies que em queden de vacances. Però dir-vos que he anat de viatge a Islàndia i que res, que continuaré explicant-vos coses, parlant-vos de pel·lícules i res, que esteu previnguts.
0: Doncs a punt per arribar al final del programa...
2: Bueno, que demà a les 12 tothom a Passeig de Gràcia hi ha la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que sembla que està ja quasi tot lligat. Sí. Llavors és molt important perquè no facin l'altre terminal. Això implicaria molta més massificació turística, moltes més emissions de CO2, per la massificació i la identificació pujarien els lloguers, pujaria les estances i pujaria tot més. A part de la zona protegida de la Ricarda, on hi ha centenars d'aus i d'altres espècies, moltes d'elles protegides, les quals queden malament i moltes s'estiguin, no, però sí que és veritat que ho passaríem, no, que les, clar, estan el que volen fer és traslladar-ho a un altre lloc. Però estem parlant que la Ricarda, que aquesta terra com la Ricarda triga centenars, inclús està parlant d'un segle igual, per tal d'estar com està ara l'humedal.
0: Recordar també que és la festa major dels indians a Sant Andreu, festa al cel a Salou, setmana del llibre en català, festa de la sal a l'Escala i les festes de Santa Tecla a Tarragona. Així que, déu-n'hi-do, qui no faci coses aquest cap de setmana és perquè no vols, no, Fina?
4: Sí, i tant, sí, moltes coses.
0: Bé,
4: sí.
0: Companyes.
4: Jo vaig al teatre.
0: Vas al teatre?
4: Bueno, jo aquest cap de setmana faig més altres coses, però després la setmana que ve vull anar al teatre i tinc que organitzar-ho.
0: Maite, moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Laura, seguim amb més capítols.
5: Seguim.
0: I ja prepares, suposo, nous viatges, no?
5: Bueno, ja estem donant volta.
0: Aina, esta energia la quiero. I Lídia,
6: digue'm,
0: estàs convidada a venir cada dissabte, ja
6: ho saps. Ho intentaré.
0: Ara te'n vas de viatge uns dies, no?
6: Ara me'n vaig uns dies jo de viatge.
0: Doncs el punt de trobada arriba a la fi. Podríem estar-nos una hora més. Ens ha faltat una secció, que no diré quina és, perquè és nova, i la farà el nostre company Eudald. Jo l'havia preparat, però prefereixo que la faci ell ja. Així que, Eudald, quan vinguis, la farem. Senyores i senyors, gràcies per escoltar-nos i molt bona setmana. Punt de trobada, Parets. Adeu!
7: Adeu!
5: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
7: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock Senset. Avui amb una gran banda de Strokes, la banda nord-americana d'indie rock i de rock de garatge formada l'any 1998 i que actuaran a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 20 d'octubre. Formada a Nova York, composada pel cantant Julián Casablancas, els guitarristes Nick Valenci i Albert Hammond Jr., el baixista Nicolai Freitur i el bateria Fabrizio Moretti. Julián Casablancas, vocalista del grup, i Nicolai Freitur, baixista, eren amics des de la infància a l'Institut Le Rosell a Suïssa, i Julián Casablancas, a qui el seu pare havia enviat per problemes de conducta, i Albert Hammond Jr., un dels guitarristes, es van conèixer ja que els dos eren nord-americans i parlaven el mateix idioma. Anys després, Casablancas es trobaria als carrers de Nova York amb Hammond Jr., el que seria l'inici de la banda. Casualment, els dos vivien als apartaments al mateix carrer, una davant de l'altra, ja que Hammond s'havia traslladat a Nova York per acudir a l'escola Tisch d'Arts de la Universitat de Nova York. I Albert i Julián Casablancas van començar a compartir apartament el 99 i es van convertir oficialment en banda. La seva popularitat va créixer ràpidament, especialment al Lower East Side de Nova York. Van començar a tocar a la sala Lounge de Manhattan. Estem escoltant Is This It? D'aquells inicis tenia temes molt bons com The Modern Age.

de les millors d'aquests inicis era Someday, una cançó que parla de la frustració de quan una relació amorosa o d'amistat ja no funciona i és millor acceptar la distància. Julián Casablancas reflexiona també sobre els vells temps i la innocència de ser joves. Someday.

Dels Strokes. Un altre mític tema és Last Night, que també parla de ruptures amoroses, d'aïllaments, el narrador se sent sol i incomprès, repetint que ni els seus amics ni el seu cercle de la seva exparella aconsegueixen entendre'l. Retrata una relació de parella que es desmorona ràpidament fins que es pren la decisió d'acabar. Last Night, Strokes.

un de los temes també de problemes juvenils, de joves, d'adolescència, Hard to Explain, també d'aquells inicis dels Strokes.

EP Modern Age va ser llançat el 2001, desatant una guerra de puges entre les discogràfiques per, segons elles, la banda de rock and roll més gran que havia sorgit en anys. Posteriorment van rebre una gran promoció, causant una divisió entre els seguidors del rock. I traurien Is This It l'any 2001, el seu primer àlbum dins el segell RCA. El disc va rebre molt bones crítiques, tant de publicacions independents com d'indústria musical, incloent 5 estrelles a la part de la revista Rolling Stone. Després del llançament d'Is This It, la banda va fer una gira per tot el món. I també es va mostrar el convidat musical al Saturday Night Live. El grup va començar a gravar la seva seu en producció el 2002 amb el productor Nigel Godric. En aquest cas, l'agost del 2003, la banda va visitar a Japó tocant també les cançons Reptilia, Meet Me in the Bathroom, The Way It Is i altres que també s'inclourien en propers àlbums. Sabia el seu rum, On Fire, disc del 2003, també molt destacat, que també escoltarem algunes de les seves cançons. És el cas de temes com Reptilia.

Room on Fire, el segon àlbum de la banda, i vindria el tercer, First Impression of Earth, després un extens descans. Allà hi hauria el primer single, Juicebox i altres temes.

el seu darrer disc es titula Reality Awaits, i amb aquest tema Going Shopping acabem el programa avui. Que disfruteu de la música rock avui amb Strokes.

Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.

Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.

Benvinguts a Musifilm. Avui amb bandes sonores d'un gran compositor, precisament de soundtracks amb bandes sonores, James Horner. Nascut a l'any 1953 a Los Angeles i que va morir també a Califòrnia el 2015, va ser un compositor de bandes sonores i director d'orquestra nord-americà, entre les més de 100 partitures per cinema que va crear, entre elles les de Titanic, la banda sonora més menuda de la història, o la d'Avatar, que és la pel·lícula més taquillera de tots els temps. Però també ha fet bandes sonores, en aquest cas, d'Aliens del Regreso, Campo de Sueños, Braveheart, que estem escoltant, Apolo 13, Titanic, com dèiem, A Beautiful Mind, Casa d'Arena i Niebla, Avatar i moltes d'altres. Un fill d'immigrants jueus austríacs, Harry Horner, dissenyador de producció i director de cinema ocasional, guanyador de 2 premis Òscar a la millor direcció artística per La Heredera i El Buscavides, i de la seva dona, Joan. Horner va començar a tocar el piano als 5 anys, però de jove va anar a Londres, on va estudiar al Royal College of Music. Més tard va continuar els seus estudis al Green Valley High School de Sedona, Arizona. Va aconseguir la seva llicenciatura en música i el grau de mestre en la Universitat del Sud de Califòrnia. Allà va començar a treballar en el seu doctorat juntament amb Paul Chihara. Va escriure la peça del concert Spectral Shimmers, interpretada l'any 78 a Indianapolis. Però la música acadèmica no va ser el que més va fascinar a Horner, i després de diversos treballs puntuals a l'American Film Institute, a finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, va acabar la seva ensenyança de teoria de música a l'UCLA i va iniciar la seva carrera en la música de cinema. A finals de dècada dels 80 i inicis de la dècada del següent, el seu treball en cinema va començar a ser reconegut, convertint-se en un dels pilars de la música cinematogràfica. El tram musical que va composar per la pel·lícula Titanic és la més coneguda del director, valent-se el seu primer Òscar a l'Acadèmia. Al igual que Titanic, el 97, Avatar, el 2009, també va rebre molts elogis. D'entre les seves obres són també destacables les bandes sonores per a l'American Film Institute i per les pel·lícules de terror i ciència-ficció de baix pressupost. Estem escoltant la banda sonora de, com dèiem, Braveheart. Escoltem alguna de les peces, com dèiem, d'aquesta pel·lícula molt recordada, amb Mel Gibson de protagonista. Avui amb bandes sonores de James Horner.

Escoltant la banda sonora de Braveheart, pel·lícula històrica dramàtica de 1995, dirigida i protagonitzada per Mel Gibson, una cinta èpica basada en la vida de William Wallace, un heroi nacional escocès que va participar a la Primera Guerra d'Independència a Escòcia, volem dir, i va ser guanyadora de 5 premis de l'Acadèmia, incloent l'Oscar a la millor pel·lícula. La batalla final de la pel·lícula va ser més real del que es pensa, ja que es van triar com a extras els homes de dos pobles rivals. Molts d'ells van haver de rebre assistència mèdica després de la batalla. Braveheart.

James Horner, una de les seves darreres bandes sonores va ser concretament d'aquesta pel·lícula que estem escoltant, Los Siete Magníficos, nova versió que es va fer d'aquest mític film de l'Oest, aquest mític western.

James Corden també va fer la banda sonora de Los 33, una pel·lícula xileno-nord-americana dirigida per la mexicana Patricia Riggen, gravada a Colòmbia i Xile, en aquest cas, que es basa en la història real dels 32 miners xilens i un bolivià que van quedar atrapats durant 2 mesos en una mina després que es derrombés de la mina San José el 5 d'agost del 2010. Una pel·lícula amb Antonio Banderas, Gabriel Byrne de protagonistes, Mario Casas, Juliet Binoche, Rodrigo Santoro i banda sonora de James Horner. Escoltem una de les seves peces.

Però anem enrere en el temps. Com dèiem, James Corden va començar fent bandes sonores de pel·lícules de terror, com Humanoides de l'Abismo, una pel·lícula de 1980 dirigida per Barbara Peters i Jimmy T. Murakami, amb Doug McClure i amb Tarkel. Diversos successos estranys es succeeixen en una petita i tranquil·la localitat marítima. Primer, un vaixell de pesca explota provocant la mort dels seus tripulants i els gossos del port apareixen desquarterats, excepte el de l'Indy Hank. Els pescadors creuen que ell ha estat l'autor de la matança i fan el propi amb el gos del nadiu. Però quan diversos banyistes són assassinats i algunes noies violades, alguns comencen a convendre que darrere d'allò hi ha alguna cosa, uns monstres. Humanoides de l'Abismo, atenció, la banda sonora que la va fer James Horner.

també una de les primeres pel·lícules on va posar la banda sonora va ser Star Trek 2, The Wrath of Khan, pel·lícula de 1982. Escoltem també la seva banda sonora. Pel·lícula creada per Gene Roddenberry, la segona pel·lícula de la franquícia.

Un altre dels primers projectes també de James Horner va ser la banda sonora de Projecto Brainstorm, de Douglas Trumbull, amb Christopher Walken, Natalie Wood, Louis Fletcher, el doctor Brace i la doctora Reynolds estan a punt de culminar un projecte, una màquina gravadora que, unida a uns sofisticats sensors d'ones cerebrals, pot llegir i gravar totes les sensacions físiques i emocionals de l'individu. I com a colofó, volen aconseguir que aquesta suma de sensacions gravades en una cinta de 10 centímetres puguin ser reexperimentada per una altra persona diferent. Projecte Brainstorm, projecte, pel·lícula de ciència-ficció, on escoltem la banda sonora de James Horner.

James Corden també va fer la banda sonora de Cuando el río bajo, baja negro, de Christopher Kane amb Charles Durning i Alessandra Ravelo. Explicaré una història de pescadors de l'Amazones que, pujant al riu Negre fins al lloc on les aigües es tornen més fangoses, podríem dir, viu un nen criat per delfins, per dofins. El pare era Jim Mahoney, el sacerdot de Santa Isabel, que durant un viatge riu a dalt va caure rendit davant els encants d'una vella indígena. A ell se'l van portar l'esperit del riu en forma d'anaconda i a ella la van matar uns codiciosos buscadors d'or. El pare O'Reilly, un vell sacerdot amic de Jim, aconsegueix trobar el noi i li posa el nom de Lázaro. Banda sonora de Christopher, com dèiem, de James Corner, pel·lícula dirigida per Christopher Kane, amb Charles Durning, Alessandra Ravelo, Peter Horton, entre d'altres.

I atenció, perquè el 86 James Horner va posar la banda sonora de la segona pel·lícula d'Alien. Aliens, el regreso, de James Cameron, amb Sigourney Weaver, Paul Reiser, Lance Henriksen, Michael Biehn, Bill Paxton, entre d'altres. Molt bona aquesta pel·lícula, segona part d'Alien. Realment bona, i com no tan bona també la banda sonora de James Horner, avui protagonista a Musifilm.

James Horner també va fer la banda sonora d'En busca de Bobby Fischer, pel·lícula de Steven Silent de l'any 93 amb Max Pomerang, Joe Mantegna, Joan Allen, el petit Josh Waitzkin. Té una veritable passió per l'escacs i vol convertir-se en el nou Bobby Fischer, el seu ídol. Sus pares, per suposat, l'ajudaran en tot el possible, ja que veuen el seu fill com un futur mestre. Banda sonora, com dèiem, de James Horner, avui protagonista a Musifilms.

0: Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de rap sencer.
1: Més bandes sonores, ara de La màscara del zorro, pel·lícula de 1998 dirigida per Martin Campbell amb Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, una aventura sobre el zorro, en aquest cas, el conegut heroi popular mexicà, i amb banda sonora de James Horner.

James Horner també va fer la banda sonora de Jumanji, una pel·lícula de Joe Johnston de l'any 95 amb Robin Williams i Kirsten Dunst. Alan Parrish queda atrapat durant 25 anys en un joc de taula màgic i molt antic que es diu Jumanji. Quan per fi és alliberat per dos nens, una manada d'animals exòtics queda també en llibertat. Pel·lícula entretinguda. James Horner, en aquest cas, com a autor de la banda sonora, la recordem.

0: Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107.
1: James Horner també és l'autor de la banda sonora de Una mente maravillosa, A Beautiful Mind, de Ron Howard amb Russell Crowe i Jennifer Connelly, a més d'Ed Harris de protagonistes. La història, la vida del matemàtic brillant estudiant John Forbes Nash, interpretat per Russell Crowe, i com dèiem, amb banda sonora de James Horner, que també la recordem.

Avui bandes sonores de James Horner com a protagonista de Musifilm. Banda sonora també de Deep Impact, de l'any 1998, pel·lícula ciència-ficció de catàstrofes. Leo Biederman s'ha apuntat al Club d'Astronomia del Col·legi més que per estar amb Sarah Hochner que per mirar el cel. Un dia descobreix en un cúmul d'estrelles una gran taca blanca que resulta ser un cometa que està a punt de xocar amb la Terra. Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Morgan Freeman, Lily Sobieski, en aquesta pel·lícula amb banda sonora de James Horner.

Una altra de les darreres bandes sonores que va fer James Horner va ser Southpaw, Redención, pel·lícula d'Antoine Foucault amb Jake Gyllenhaal i Forest Whitaker. Tot i haver tingut glòria i premis en el seu passat, el lluitador Jake Gyllenhaal ha caigut en desgràcia. Tot i això, no es rendeix i pren la decisió de millorar la seva imatge per haver de la seva dona, Rachel McAdams i la seva filla. Banda sonora, com dèiem, de James Horner.

0: Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.
1: James Corden també és el compositor de la banda sonora de Leyendas de Pasión de l'any 94, amb Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, un coronel abandonat per la seva dona, William Ludlow, que és Anthony Hopkins, ha criat els seus tres fills en un gran ranxo de Montana, a les colines de les Muntanyes Rocalloses. La Primera Guerra Mundial i una dona canviaran el destí de tots ells. Banda sonora de James Corden, d'aquesta pel·lícula dirigida per Edward Zwick.

I acabarem aquest record de James Horner, el compositor James Horner, amb una altra banda sonora molt famosa, Avatar, també pel·lícula mítica, sens dubte, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Bona pel·lícula de ciència-ficció de James Cameron, amb Sam Worthington, Saul Saldana, Sigourney Weaver. Any 2154, un exmarine condemnat a viure a una cadira de rodes segueix sent, a pesar d'això, un autèntic guerrer. Precisament per això ha estat designat per anar a Pandora, on algunes empreses estan extraient un mineral estrany que podria resoldre la crisi energètica de la Terra. Per contrastar la toxicitat de l'atmosfera de Pandora, s'ha creat un programa Avatar, gràcies al qual els éssers humans mantenen les seves consciències unides a un avatar, un cos biològic controlat de forma remota que pot sobreviure a l'aire letal. Aquests cossos han estat creats amb ADN humà mesclat amb ADN dels nadius de Pandora, que són els navis. Magnífica la banda sonora de James Horner. Fins aquí el programa de Musifilm. En record al gran compositor James Horner. I avui amb banda sonora també per acabar d'Avatar. Que vagi bé, adeu.

Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito regir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dilluns, aquest 21 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que des d'aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express, el E26, una línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona i que incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 convois cada dia en tots dos sentits de la marxa. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu, en tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana tenim sessió ordinària del ple al consistori el pròxim dijous 24 de setembre. A les 6 de la tarda, des de la sala Besar Cooperativa, repassarem els punts a l'ordre del dia. Aquest dimecres, 23 de setembre, a la tarda, al Casal Can Butxossa, hi haurà des de la Regidoria de Benestar Emocional la proposta de l'equinoci de tardor. I aquesta setmana, també dimecres, tenim una cita amb la solidaritat, amb una nova campanya de donació de sang i plasma que arriba a Parets del Vallès a la Sala Serra Cooperativa a la tarda de dimecres 23 de setembre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de la història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana tenim sessió de ple, sessió ordinària del ple al consistori. La convocatòria és per al pròxim dijous, dia 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la sala Besar Cooperativa, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària. En quant als punts a l'ordre del dia, dins la part resolutiva, per exemple, destaquem l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També un expedient d'aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals. En el punt número 4, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. En el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025. En el punt número 7, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. Punt número 8, l'expedient que fa referència a l'aprovació de la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, la proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal de l'entitat. I en el punt número 10, proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal també de l'entitat. En la en qual, a l'activitat de control, en l'espai de l'activitat de control, diferents punts, tres en concret, l'expedient d'una compte i d'acords i resolucions diverses, com per exemple d'una compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 17 de setembre passat sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, i un donar compte de la moció aprovada a la Junta també de Portaveus del passat dia 17 de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que va ser l'1 d'octubre també presentada pel grup municipal a Parets pel Canvi i Esquerra Republicana. Com sempre, aquesta sessió ordinària del ple acabarà amb el torn de precs i preguntes. La sessió de ple està convocada pel pròxim dijous 24 de setembre a les 6 de la tarda a la sala Basar Cooperativa i, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express E26. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 combois cada dia en tots dos sentits de la marxa. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobusos E26 presta servei de dilluns a divendres feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg de 2027. L'equip de govern paretà ja fa un temps que va traslladar a la Generalitat la necessitat d'aquesta millora juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i la ciutadania en general. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de prop de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic ha aconseguit l'augment de la freqüència de pas del bus E26. A partir d'aquest mateix dilluns, 21 de setembre, aquest servei ofereix més viatges diàriament, de dilluns a divendres, dies festius, un total de, dies laborals, volem dir, en aquest cas, amb un total de 17 busos per sentit de circulació.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació, també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per atravessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'equinoci de tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent. d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
3: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
4: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
3: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseña, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alian es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser casolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Més propostes per aquesta setmana, en aquest cas solidàries, perquè el pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa Nou a Capta de Sang i Plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants que vagin en aquest nou captant de sang s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres que han estat adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets va entregar amb el taló solidari recollit a la Festa Major d'Estiu, uns diners que van sorgir de les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i també del Consell Vermut de diumenge. Fem una crida als donants per a tant, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de la sang o dels seus components. A més, la sang ja sabeu que caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà de sang o de components sanguinis al llarg de la seva vida. Donar sang ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parlava d'aquest nou acte programat per aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
5: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda, de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de Fanoc. Són gorres que han comprat a l'associació a Fanoc per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com Afanoc, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
5: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització Afanoc, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa una crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i a recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defensa i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major d'estiu aquest passat juliol.
5: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa'l de gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies, el plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia a Catalunya es necessiten unes 1.000 donacions de sang. La necessitat és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Aquest any, dimecres 23 de setembre, podem fer-ho a la Sala Serra Cooperativa de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. Nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixit i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar, sobretot per donar plasma, que sí que es necessita reservar la camilla, a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 35 66. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida i en aquest aquesta ocasió, vine a donar sang i posa't la gorra.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat 16 de setembre. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi estan organitzant al llarg d'aquesta setmana, d'aquests dies, un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà, recordeu, és gratuït del dia 22 de setembre, a motiu del dia sense cotxes. També està previst que el mateix 22, és a dir, aquest dimarts, durant el matí s'organitzi al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit als alumnes, als escolars de les escoles de casa nostra.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de la Garriga, que estrena la primera ruta matemàtica del Vallès Oriental. El Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya impulsen aquesta iniciativa que combina patrimoni, educació i turisme a través de reptes matemàtics vinculats al modernisme de la Garriga. La ruta matemàtica de la Garriga és la primera d'aquestes característiques a la nostra comarca i és la segona impulsada per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, després de la Ruta Matemàtica de Montserrat, que va ser creada al Camí dels Degotalls. El projecte de les rutes matemàtiques a la nostra comarca està impulsat pel Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb l'objectiu de promoure un turisme sostenible, educatiu i cultural que fomenti el pensament crític i convidi a descobrir el territori des d'una nova perspectiva. La primera proposta s'ha desenvolupat a la Garriga i s'ha integrat dins la ruta modernista d'aquest municipi. El recorregut planteja diversos reptes matemàtics vinculats amb els elements patrimonials i arquitectònics més representatius d'aquesta població, convidant les persones participants a observar l'entorn amb una mirada diferent. La ruta matemàtica està pensada per fer en família, amb amistats o en l'àmbit escolar. El seu format autoguiat permet adaptar el recorregut al ritme i als interessos de cada grup i que els reptes es resolguin tant de manera individual com col·laborativa. Més enllà del component lúdic, l'activitat estimula el pensament lògic, la capacitat d'observació i la comunicació, alhora que ajuda a descobrir el patrimoni local des d'una perspectiva innovadora. Podeu trobar més informació sobre la ruta matemàtica de la Garriga al web de Turisme Vallès Oriental, la ruta matemàtica per la Garriga termal i modernista. A l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons han avançat aquest matí, els fets van tenir lloc cap a 8:15 de la tarda de dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès a l'AP7. 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure a un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un vehicle i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser enregistrada per alguns testimonis de la zona, alguns també persones que anaven amb el seu vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I acabem el repàs a la comarca parlant de Mollet, que crea una taula per connectar la formació professional amb les empreses. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional, un nou espai de col·laboració entre centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions. L'objectiu és ajustar l'oferta formativa a les necessitats del territori i facilitar la connexió entre la formació i el mercat laboral. En la primera reunió s'han compartit les necessitats detectades al municipi i s'han acordat les primeres línies de treball. Entre les iniciatives previstes hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres educatius i empreses que facilitarà visites, jornades de portes obertes i altres activitats per apropar l'alumnat al món laboral. La taula també organitzarà dos fòrums sectorials durant el darrer trimestre d'aquest 2026. El primer estarà dedicat a sectors com la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon se centrarà en l'àmbit del sociosanitari. L'Ajuntament preveu ampliar aquestes trobades a sectors com la digitalització, el metall i la logística al llarg del pròxim 2027. Des de la regidoria de l'Ajuntament de Mollet es defensa la necessitat d'enfortir la relació entre la formació i l'ocupació i assenyalen que la formació professional és una eina clau per al desenvolupament econòmic i per generar oportunitats per a les persones.
6: El temps a RAC 107 FM.
7: Hola, què tal? Hem tingut un cap de setmana una altra vegada molt tranquil, molt estable aquí a Parets del Vallès, jornades assolellades i amb unes temperatures que s'han mantingut per sota dels 30 graus. De fet, ahir pràcticament els vam fer, però no vam arribar a aquesta barrera dels 30 graus. Per tant, temperatures també bastant agradables i unes mínimes que han quedat al voltant dels 16-17 graus, com bàsicament l'última nit que hem tingut aquí a casa nostra amb aquesta mínima d'avui de 16 graus i mig. Per tant, les nits ja no són tan càlides. I comencem una setmana que estarà marcada sense cap mena de dubte per l'absència de precipitacions. Es presenta una setmana anticiclònica estable i això, com bé sabeu, comporta doncs, un temps molt assolellat i que estarà marcat pel pas de molts núvols alts i prims. De fet, avui dilluns ja ens hem despertat amb la presència d'aquests núvols que ens acompanyarà al llarg de la resta de jornada. Amb unes temperatures que avui sí que s'enfilen més que no pas al cap de setmana. Avui, sobretot aquí al prelitoral central, serà una de les zones on les temperatures pujaran una miqueta més. Esperem arribar inclús entre els 32 puntualment 33 graus, per tant, a les hores centrals del dia és quan més calor farà. Sí que és cert que les nits a poc a poc són més llargues i això fa que les temperatures a les hores centrals del dia els hi costi una miqueta més de pujar. I de cara als propers dies mantindrem aquesta dinàmica d'ambient assolellat, estable, amb el pas d'aquests núvols alts i prims i les temperatures que es mantindran per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No tindrem calorades ni de bon tros, però sí un ambient molt suau a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de la història del desaparegut carrilet d'Olot. El que diu la dita, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. El carrilet d'Olot, el tren català que va desaparèixer però que encara és viu en la memòria. Durant bona part del segle XX, un petit tren recorria les comarques gironines, connectant Olot i Girona. Era el popular carrilet d'Olot, un ferrocarril de via estreta que amb les seves locomotores, vagons i estacions es va convertir en una peça fonamental de la vida quotidiana de moltes poblacions. Avui el tren ja no circula, però el seu traçat ha deixat una empremta molt visible sobre el territori i en bona part es pot resseguir a través de la coneguda Via Verda del carrilet. Una història que va començar molt abans de la seva inauguració, encara que la línia completa no es va inaugurar fins l'any 1911. El projecte ferroviari entre Olot i Girona venia de molt més enrere. L'any 1883, Domènec Puig Oriol va obtenir la concessió per construir la línia. El projecte, però, va avançar amb moltes dificultats, pròrrogues i canvis de companyia. Finalment, el primer tram, entre Salt i Amer, es va inaugurar un 13 de novembre del 1895. Posteriorment, la línia es va anar ampliant progressivament fins a arribar a Girona i, més endavant, a les poblacions de la Garrotxa. Així, després de dècades de projectes i d'obres, el 14 de novembre del 1911 es va inaugurar oficialment el trajecte complet entre Girona i Olot, un tren petit que va transformar el territori. El carrilet no era un tren ràpid, precisament per això, amb el temps va quedar assolat associat a una famosa dita popular, el que hem dit al principi. El tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot, però la seva importància no es pot mesurar només per la velocitat. El tren va facilitar enormement els desplaçaments de persones i de mercaderies i va ajudar a connectar poblacions que fins aleshores tenien unes comunicacions molt més complicades. Per tant, va tenir un paper força important en les relacions comercials, industrials i socials de les comarques gironines. A més, les estacions es van convertir en espais de trobada i en punts essencials per a la vida dels pobles. El carrilet també transportava mercaderies. Aquest petit ferrocarril no estava pensat únicament per als passatgers. Durant dècades, el carrilet va transportar també mercaderies i productes entre les diferents poblacions del recorregut. Això permetia donar sortida a la producció local i facilitava l'arribada de materials i de productes a les zones de l'interior. D'aquesta manera, el tren es va convertir en una autèntica artèria econòmica per a bona part del territori. Fins i tot hi va viatjar Alfons XIII. Una de les curiositats precisament de la història d'aquest carrilet és que el tren també va rebre passatgers il·lustres. Va ser l'any 1927 quan el rei Alfons XIII va viatjar en aquesta línia i, segons la documentació conservada, va felicitar els treballadors de la companyia pel servei que van prestar. Però més enllà dels personatges importants, el veritable protagonista del carrilet va ser sempre la gent que el feia servir cada dia. Treballadors, estudiants, comerciants, pagesos i famílies que van convertir aquell tren en una part més de la seva vida. I un dels episodis més tràgics, malauradament un accident. Tanmateix, la història del carrilet també va tenir moments dramàtics. Era l'any 1946 quan es va produir un dels accidents més importants de la línia, quan un comboi va caure al riu Ter, al pas dels gegants, a Bescanó. Aquest episodi forma part de la memòria més tràgica d'un ferrocarril que durant dècades va travessar ponts, túnels, boscos i zones de muntanya. Història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. Una història que ens ha remuntat a bona part del segle XX.
6: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, 21 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
6: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després, Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Duran i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Guail Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
2: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que no lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
1: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
2: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo,

0: matemos y que cuando lleguen tramos finales no nos pongamos nerviosos y que saquemos a nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovillas, que viene aquí a casa y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla y bueno, también será un derbi, ¿no? De aquí de la zona y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
1: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
2: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0. I ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol amb pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
1: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
3: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
1: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
4: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit en el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, camp complicat, que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Van aprofitar on que van patir amb el 0-2, van passar a un 1-2 i van patir, però al minut següent van fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà moltes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any. O sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la piloteta o no. Però anem bé i suposo que l'equip

0: anirà més.
1: Molt bona victòria. 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer, 3. Escola Futbol Mataró, 3. Partit que es va avançar al Mataró amb gol d'Aranda. Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Jacint Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip que serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olímpia La Garriga va guanyar 0-1 al camp de Martorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 al Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olímpia La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic-Riu primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà a la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets, Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres, Vic-Riu primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils, Voltregà, Olímpia, La Garriga, Mollet, Vilanova, La Llàntia, Bellavista, Vila, Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 21 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que des d'aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express, el E26, una línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona i que incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 convois cada dia en tots dos sentits de la marxa. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars també us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquesta setmana tenim sessió ordinària del ple al consistori el pròxim dijous 24 de setembre. A les 6 de la tarda, des de la sala Basar Cooperativa, repassarem els punts a l'ordre del dia. Aquest dimecres, 23 de setembre, a la tarda, al casal Can Butxossa, hi haurà des de la Regidoria de Benestar Emocional la proposta de l'equinoci de tardor. I aquesta setmana, també dimecres, tenim una cita amb la solidaritat, amb una nova campanya de donació de sang i plasma que arriba a Parets del Vallès a la Sala Serra Cooperativa a la tarda de dimecres 23 de setembre. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de la història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana tenim sessió de ple, sessió ordinària del ple al consistori. La convocatòria és per al pròxim dijous, dia 24 de setembre, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la sala Basar Cooperativa, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe aquesta sessió plenària. En quant als punts a l'ordre del dia, dins la part resolutiva, per exemple, destaquem l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament, que afecta a diferents articles relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors. També un expedient d'aprovar definitivament l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals. En el punt número 4, aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Parets, el ROM. En el punt número 5, expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. En el punt número 6, aprovar el compte general de l'exercici 2025. En el punt número 7, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. Punt número 8, l'expedient que fa referència a l'aprovació de la designació del jutge de pau titular. En el punt número 9, la proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal de l'entitat. I en el punt número 10, proposta relativa al reconeixement de compatibilitat del personal també de l'entitat. En la en qual, a l'activitat de control, en l'espai de l'activitat de control, diferents punts, tres en concret, l'expedient d'una compta i d'acords i resolucions diverses, com per exemple d'una compta de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 17 de setembre passat sobre el finançament, l'ampliació i la prioritat d'accés a la residència i centre de dia Pedra Serrada, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana. i un donar compte de la moció aprovada a la Junta també de Portaveus del passat dia 17 de suport i defensa dels drets de la gent gran a Parets amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que va ser l'1 d'octubre també presentada pel grup municipal a la Parets pel Canvi i Esquerra Republicana. Com sempre, aquesta sessió ordinària del ple acabarà amb el torn de precs i preguntes. La sessió de ple està convocada pel pròxim dijous 24 de setembre a les 6 de la tarda a la sala Basar Cooperativa i, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Aquest mateix dilluns 21 de setembre ha entrat en vigor la millora en la línia del bus express E26. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorpora un nou autobús, la qual cosa permet a partir d'ara oferir 17 combois cada dia en tots dos sentits de la marxa. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobusos E26 presta servei de dilluns a divendres feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg de 2027. L'equip de govern paretà ja fa un temps que va traslladar a la Generalitat la necessitat d'aquesta millora juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i la ciutadania en general. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de prop de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic ha aconseguit l'augment de la freqüència de pas del bus E26. A partir d'aquest mateix dilluns, 21 de setembre, aquest servei ofereix més viatges diàriament, de dilluns a divendres, dies festius, un total de, dies laborals, volem dir, en aquest cas, amb un total de 17 busos per sentit de circulació.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Soc uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent. d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem. A mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
3: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic-performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
4: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
3: Estoy muy bien acompañada por Neila Mendey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseña, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alian es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxosa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser cassolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Més propostes per aquesta setmana, en aquest cas solidàries, perquè el pròxim dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa Noua Capta de Sang i Plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordar que els donants que vulguin donar sang i sobretot plasma han de demanar cita a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 3566. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els 100 primers donants que vagin en aquest nou captant de sang s'emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres que han estat adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets va entregar amb el taló solidari recollit a la Festa Major d'Estiu, uns diners que van sorgir de les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i també del Consell vermut de diumenge. Fem una crida als donants per a tant, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. La necessitat de sang és constant. Cada dia es necessiten unes 1.000 persones que necessiten de la sang o dels seus components. A més, la sang ja sabeu caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. És un recurs vital per a moltes persones. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà de sang o de components sanguinis al llarg de la seva vida. Donar sang ajuda als altres i també a un mateix. Quan dones sang no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parlava d'aquest nou acte programat per aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.
5: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: Recordeu que a la campanya d'aquest setembre es podrà donar sang i també plasma en horari de tarda de 4 a 9. L'Elisabet ens explicava que tots els donants rebran de regal una gorra solidària de Fanoc. Són gorres que han comprat a l'associació a Fanoc per aquesta campanya de Parets. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com Afanoc, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
5: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització Afanoc, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: El Banc de Sang fa una crida a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i a recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defensa i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts a la Festa Major d'estiu aquest passat juliol.
5: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies i us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa'l de gorra.
1: La sang i els seus components tenen una vida limitada. Els concentrats d'hematies es conserven 42 dies, el plasma es conserva un any i les plaquetes es conserven 5 dies. L'ús és diari. Cada dia a Catalunya es necessiten unes 1.000 donacions de sang. La necessitat és constant i, per tant, també ho han de ser les nostres donacions. Aquest any, dimecres 23 de setembre, podem fer-ho a la Sala Serra Cooperativa de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. Nou acte de sang i plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar sobretot per donar plasma, que sí que es necessita reservar la camilla, a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, o bé a través del telèfon 93 557 35 66. Organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Dona sang, dona vida, i en aquest aquesta ocasió, vine a donar sang i posa't la gorra.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: On de repunt a l'actualitat local ens recorda que Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat 16 de setembre. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi estan organitzant al llarg d'aquesta setmana, d'aquests dies, un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà, recordeu, és gratuït del dia 22 de setembre, a motiu del dia sense cotxes. També està previst que el mateix 22, és a dir, aquest dimarts, durant el matí s'organitzi al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit als alumnes, als escolars de les escoles de casa nostra.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de la Garriga, que estrena la primera ruta matemàtica del Vallès Oriental. El Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya impulsen aquesta iniciativa que combina patrimoni, educació i turisme a través de reptes matemàtics vinculats al modernisme de la Garriga. La ruta matemàtica de la Garriga és la primera d'aquestes característiques a la nostra comarca i és la segona impulsada per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, després de la Ruta Matemàtica de Montserrat, que va ser creada al Camí dels Degotalls. El projecte de les rutes matemàtiques a la nostra comarca està impulsat pel Consell Comarcal i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb l'objectiu de promoure un turisme sostenible, educatiu i cultural que fomenti el pensament crític i convidi a descobrir el territori des d'una nova perspectiva. La primera proposta s'ha desenvolupat a la Garriga i s'ha integrat dins la ruta modernista d'aquest municipi. El recorregut planteja diversos reptes matemàtics vinculats amb els elements patrimonials i arquitectònics més representatius d'aquesta població, convidant les persones participants a observar l'entorn amb una mirada diferent. La ruta matemàtica està pensada per fer en família, amb amistats o en l'àmbit escolar. El seu format autoguiat permet adaptar el recorregut al ritme i als interessos de cada grup i que els reptes es resolguin tant de manera individual com col·laborativa. Més enllà del component lúdic, l'activitat estimula el pensament lògic, la capacitat d'observació i la comunicació, alhora que ajuda a descobrir el patrimoni local des d'una perspectiva innovadora. Podeu trobar més informació sobre la ruta matemàtica de la Garriga al web de Turisme Vallès Oriental, la ruta matemàtica per la Garriga termal i modernista. A l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons han avançat aquest matí, els fets van tenir lloc cap a 8:15 de la tarda de dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, a l'AP7. 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure a un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un vehicle i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser enregistrada per alguns testimonis de la zona, alguns també persones que anaven amb el seu vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I acabem el repàs a la comarca parlant de Mollet, que crea una taula per connectar la formació professional amb les empreses. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha constituït la taula d'impuls i dinamització de la formació professional, un nou espai de col·laboració entre centres educatius, empreses, sindicats, entitats i administracions. L'objectiu és ajustar l'oferta formativa a les necessitats del territori i facilitar la connexió entre la formació i el mercat laboral. En la primera reunió s'han compartit les necessitats detectades al municipi i s'han acordat les primeres línies de treball. Entre les iniciatives previstes hi ha la creació d'un banc de col·laboració entre centres educatius i empreses que facilitarà visites, jornades de portes obertes i altres activitats per apropar l'alumnat al món laboral. La taula també organitzarà dos fòrums sectorials durant el darrer trimestre d'aquest 2026. El primer estarà dedicat a sectors com la química i la indústria farmacèutica, mentre que el segon se centrarà en l'àmbit del sociosanitari. L'Ajuntament preveu ampliar aquestes trobades a sectors com la digitalització, el metall i la logística al llarg del pròxim 2027. Des de la regidoria de l'Ajuntament de Mollet es defensa la necessitat d'enfortir la relació entre la formació i l'ocupació i assenyalen que la formació professional és una eina clau per al desenvolupament econòmic i per generar oportunitats per a les persones.
6: El temps a RAC 107 FM.
7: Hola, què tal? Hem tingut un cap de setmana una altra vegada molt tranquil, molt estable aquí a Parets del Vallès, jornades assolellades i amb unes temperatures que s'han mantingut per sota dels 30 graus. De fet, ahir pràcticament els vam fer, però no vam arribar a aquesta barrera dels 30 graus. Per tant, temperatures també bastant agradables i unes mínimes que han quedat al voltant dels 16-17 graus, com bàsicament l'última nit que hem tingut aquí a casa nostra amb aquesta mínima d'avui de 16 graus i mig. Per tant, les nits ja no són tan càlides. I comencem una setmana que estarà marcada sense cap mena de dubte per l'absència de precipitacions. Es presenta una setmana anticiclònica estable i això, com bé sabeu, comporta doncs, un temps molt assolellat i que estarà marcat pel pas de molts núvols alts i prims. De fet, avui dilluns ja ens hem despertat amb la presència d'aquests núvols que ens acompanyarà al llarg de la resta de jornada. Amb unes temperatures que avui sí que s'enfilen més que no pas al cap de setmana. Avui, sobretot aquí al prelitoral central, serà una de les zones on les temperatures pujaran una miqueta més. Esperem arribar inclús entre els 32 puntualment 33 graus. Per tant, a les hores centrals del dia és quan més calor farà. Sí que és cert que les nits a poc a poc són més llargues i això fa que les temperatures a les hores centrals del dia els hi costi una miqueta més de pujar. I de cara als propers dies mantindrem aquesta dinàmica d'ambient assolellat, estable, amb el pas d'aquests núvols alts i prims i les temperatures que es mantindran per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No tindrem calorades ni de bon tros, però sí un ambient molt suau a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de la història del desaparegut carrilet d'Olot. El que diu la dita, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. El carrilet d'Olot, el tren català que va desaparèixer però que encara és viu en la memòria. Durant bona part del segle XX, un petit tren recorria les comarques gironines, connectant Olot i Girona. Era el popular carrilet d'Olot, un ferrocarril de via estreta que amb les seves locomotores, vagons i estacions es va compartir en una peça fonamental de la vida quotidiana de moltes poblacions. Avui el tren ja no circula, però el seu traçat ha deixat una empremta molt visible sobre el territori i en bona part es pot resseguir a través de la coneguda Via Verda del carrilet. Una història que va començar molt abans de la seva inauguració, encara que la línia completa no es va inaugurar fins l'any 1911, el projecte ferroviari entre Olot i Girona venia de molt més enrere. L'any 1883, Domènec Puig Oriol va obtenir la concessió per construir la línia. El projecte, però, va avançar amb moltes dificultats, pròrrogues i canvis de companyia. Finalment, el primer tram, entre Salt i Amer, es va inaugurar un 13 de novembre del 1895. Posteriorment, la línia es va anar ampliant progressivament fins a arribar a Girona i, més endavant, a les poblacions de la Garrotxa. Així, després de dècades de projectes i d'obres, el 14 de novembre del 1911 es va inaugurar oficialment el trajecte complet entre Girona i Olot, un tren petit que va transformar el territori. El carrilet no era un tren ràpid, precisament per això, amb el temps va quedar associat a una famosa dita popular, el que hem dit al principi. El tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. Però la seva importància no es pot mesurar només per la velocitat. El tren va facilitar enormement els desplaçaments de persones i de mercaderies i va ajudar a connectar poblacions que fins aleshores tenien unes comunicacions molt més complicades. Per tant, va tenir un paper força important en les relacions comercials, industrials i socials de les comarques gironines. A més, les estacions es van convertir en espais de trobada i en punts essencials per a la vida dels pobles. El carrilet també transportava mercaderies. Aquest petit ferrocarril no estava pensat únicament per als passatgers. Durant dècades, el carrilet va transportar també mercaderies i productes entre les diferents poblacions del recorregut. Això permetia donar sortida a la producció local i facilitava l'arribada de materials i de productes a les zones de l'interior. D'aquesta manera, el tren es va convertir en una autèntica artèria econòmica per a bona part del territori. Fins i tot hi va viatjar Alfons XIII. Una de les curiositats precisament de la història d'aquest carrilet és que el tren també va rebre passatgers il·lustres. Va ser l'any 1927 quan el rei Alfons XIII va viatjar en aquesta línia i, segons la documentació conservada, va felicitar els treballadors de la companyia pel servei que van prestar. Però més enllà dels personatges importants, el veritable protagonista del carrilet va ser sempre la gent que el feia servir cada dia. Treballadors, estudiants, comerciants, pagesos i famílies que van convertir aquell tren en una part més de la seva vida. I un dels episodis més tràgics, malauradament un accident. Tanmateix, la història del carrilet també va tenir moments dramàtics. Era l'any 1946 quan es va produir un dels accidents més importants de la línia, quan un comboi va caure al riu Ter, al pas dels gegants, a Bescanó. Aquest episodi forma part de la memòria més tràgica d'un ferrocarril que durant dècades va travessar ponts, túnels, boscos i zones de muntanya. Història del desaparegut carrilet d'Olot, el tren d'Olot que surt quan vol i arriba quan pot. Una història que ens ha remuntat a bona part del segle XX.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, 21 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: Primera victòria de la temporada en el primer partit de Lliga del primer equip del Club de Futbol Parets. 1-4 al camp del Voltregà. Tot i el resultat tan contundent, no estan del tot contents des del cos tècnic i, sobretot, Viriato Álvarez, perquè el partit s'havia d'haver trencat molt abans i s'havia d'haver sentenciat. Tot i això, el Parets va ser molt superior al Voltregà i així ho va demostrar, tot i que va tenir el seu moment al Voltregà. Val a dir que Jordi Sánchez va marcar els dos primers gols, un al minut 20, l'altre al minut 30, podia haver marcat el tercer perfectament, però Joel Rivera va retallar diferències al minut 73. Després, Guillem Ruiz va marcar el 75, l'1-3, i el mateix Guillem va marcar l'1-4 definitiu. Van jugar Víctor, Grau, Ferran, Òscar Jaén, Guillem Ruiz, Carlos Gallegos, Jordi Sánchez, Jaime, Iker Sabater, Martí Durán i Gerson Esteban Jara. També van jugar Aleix, Roger Carricondo, Edgar Fernández, Joan Muñoz, Raúl, Mamadou Lamine i Wael Bertal. Al final, com dèiem, 1-4 en un partit que es mereixia guanyar, tot i que el mateix Viri diu que s'han de millorar molts aspectes.
2: Bueno, un partido que teníamos que ganar y se ganó porque somos mejores y porque creo que lo hicimos mejor, aunque el rival la verdad que nos lo puso difícil y tuvo su momento. Creo que si queremos ganar muchos partidos tenemos que mejorar y no nos vale con lo que hicimos en el partido ayer y tenemos que aprender de ello. Tenemos que entender que hay que matar los partidos cuando se pueda, no hay que dejar vivo al rival y creo que ayer pasaron las dos cosas.
1: Això és el que van fer, deixar viu al rival en moltes estones del partit.
2: También, bueno, hay que destacar que reaccionamos, ¿no? Después del gol que encajamos y a partir de ahí sí que matamos el partido e incluso podíamos haber ampliado. Pero bueno, contento por empezar con más tres y como digo, ahora que nos iba de aprendizaje porque la temporada y la liga va a ser dura y más con el objetivo claro que ganar muchos partidos y como digo, no nos servirá lo que hicimos ayer para eso que queremos. A partir de ahí, bueno, a nivel de partido creo que entramos bien, aunque bueno, en ellos en el primer tramo también tienen algún momento que nos achuchan en situaciones sobre todo de saques de banda profundo, falta laterales y córner, que ellos ahí se hacen fuertes.
1: Viri analitza aquesta victòria al camp de Voltregà.
2: Y bueno, nosotros el problema fue que no tuvimos acierto en esas primeras ocasiones que tuvimos, pero bueno, luego a partir del minuto 20 creo que son dos goles seguidos que mete Jordi y aquí podemos luego también meter el tercero y nos vamos al descanso pues con eso, pues con la sensación de que teníamos que haber metido el tercero y prácticamente dejar sentencia al partido. A segunda parte entramos mal y solo reaccionamos cuando nos meten el gol y bueno, la verdad que bien por esa parte porque reaccionamos con el tras el golpe del 2-1, pero como digo, no podemos dejar vivo a un rival y más cuando somos superiores. Porque si ese tercer gol seguramente no entra, te hubiera llevado a nervios en el tramo final y a veces los nervios pues se convierten en acularte, meterte atrás y no es lo que queremos. No queremos que cuando seamos superiores y podamos matar los partidos los matemos y que cuando lleguen tramos finales nos pongamos nerviosos y que saquemos en nosotros del principio a fin. Queremos dominar y bueno, aún nos falta mucho para todo esto, pero bueno, mejor trabajarlo y corregirlo con un más tres. Y nada, ya pensar en el siguiente rival, Canovellas, que viene aquí a casa y bueno, otro recién ascendido, pero diferente equipo, diferente también plantilla y bueno, también será un derbi, ¿no?, de aquí de la zona y bueno, estaremos en casa y en casa nos tenemos que hacer fuertes.
1: Jordi Sánchez, autor de dos gols, ens en parlava de la victòria.
3: Bueno, ahir va ser un molt bon partit de tot l'equip, on inicialment ens havíem d'adaptar a les condicions del camp rival, ja que era un camp molt, molt petit i estret, però bueno, a la primera part sí que és veritat que durant 15 minuts de la primera el rival ens va sotmetre, no per joc, sinó per pilota parada, ja que tant els sacs de banda com en els corners sí que és veritat que vam patir una mica, però bueno, ho vam saber vam saber resoldre i bueno, després sí que és veritat que vam dominar durant pràcticament tota la primera part i vam aconseguir sortir de la primera part 2-0. I ja a la segona part sí que és veritat que el rival va canviar una mica el seu estil de joc, on va agafar una mica més de rol en pilota, va aconseguir ficar el 2-1, però nosaltres vam respondre molt ràpid amb el 3-1 i ja vam acabar de dominar el partit, tenint bastantes ocasions més i acabant generant el 4-1. I bueno, això va ser un molt bon partit de tot l'equip, però bueno, hem de tenir els peus a terra perquè tothom, tot l'equip sabem quin és l'objectiu i hem d'anar partit a partit.
1: Ferran Roca, també jugador del Club de Futbol Parets, analitzava aquesta victòria a Voltregà.
4: Bé, primer partit de Lliga, primera victòria, la veritat que molt contents. Va ser un partit complicat, com ho seran tots, segurament, perquè aquesta nova categoria en la que ens ha tocat jugar és una categoria en la qual els equips posen els partits difícils, camps petits també, on costa jugar i nosaltres tenim una proposta d'intentar jugar. Però bueno, vam aconseguir fer el nostre joc en molts moments del partit, vam tenir moltes ocasions, vam marcar 4 gols. La veritat que hem d'estar contents per la primera victòria, primer passet cap a l'objectiu, i mirar una miqueta els errors que vam tenir, que sí que és veritat que no va ser el partit perfecte, però ens hem de quedar amb això, que vam complir el nostre objectiu, que era guanyar, donar el primer pas en aquest camí que ens espera durant aquest any i seguir lluitant com hem lluitat en aquest partit i tots els partits de pretemporada, que la veritat que vindran moments més bons, moments més dolents, però crec que tenim un equip que ha de mirar cap a dalt i s'ha de posar com a objectiu guanyar la Lliga. Així que ja et dic, primer partit, primera victòria, bones sensacions, hem de seguir millorant, però estem contents.
1: El president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, també ens ha volgut parlar de com veu aquest primer equip aquesta temporada.
5: Ahir mateix ja va ser el primer partit contra el Voltregà, primer partit de Lliga, tan complicat, camp on crec que poca gent farà punts. És un camp petit, en el que saben jugar ells amb avantatge, amb tema de corners, bandes... Bueno, camp complicat, que més endavant serà difícil que es facin punts. El nostre equip, bueno, dintre del que és el primer partit, va ser consistent. Vam aprofitar on que vam patir amb el 0-2, vam passar a un 1-2 i vam patir, però al minut següent vam fer l'1-3 i finalment l'1-4. Partit, ja dic, complicat, però que al final van resoldre bé. L'equip està creixent, l'equip està convençut i jo crec que amb paciència aquest equip donarà totes alegries. Penso que és un equip consistent. Ja saps que el 80% de la plantilla és de l'any passat, en reforços. El Guillem va fer 2 gols, o sigui, un dels fitxatges d'aquest any, o sigui que pensem que això anirà cap endavant i, bueno, ja saps, això és que entre la pilota o no, però anem bé i suposo que l'equip anirà més.
1: Molt bona victòria, 1-4 al camp del Voltregà. La resta de la jornada, Vic-Riu primer 3, Escola Futbol Mataró 3. Partit que es va avançar el Mataró amb gol d'Aranda, Martí Albó va empatar. Es va avançar 1-3 al Mataró, però finalment l'equip del Vic-Riu primer va empatar amb gols de Del Castillo i Cande. Victòria, com empat en aquest cas a Vic-Riu primer. Victòria clara del Canovelles, 3-0 contra Vilanova, proper rival del Parets. Gols d'Ethan Ramírez, Jacint Talvi i Matías Colman. Bon partit de l'equip serà el proper rival, com dèiem, del Parets a casa. El Mollet li va costar, però va guanyar el Masnou Atlètic 3-2. Monzó va marcar els 3 gols per part del conjunt del Mollet, en un partit molt, molt, molt renyit. L'Olimpi La Garriga va guanyar 0-1 al camp d'Obertorelles, el Santa Perpètua va guanyar 1-0 al Llavaneres, Cirera 3, Cabrils 1, i la Llàntia 1, Bellavista, Milan 0. A la classificació, el líder és el Parets, empatat amb el Canovelles, Cirera, Mollet, Santa Perpètua, Olímpic La Garriga i la Llàntia. Després ve el Vic Riu Primer i l'Escola Futbol Mataró, Masnou Atlètic, Bellavista Milan i tots els altres partits, equips, en aquest cas, que van perdre, en aquest cas. Al final, com dèiem, victòria 1-4. Anem a repassar com serà la següent jornada. En principi, el partit es juga dissabte a les 5, Parets, Canovelles, al camp municipal Josep Seguer, Llavaneres, Vic Riu Primer, Masnou Atlètic, Unificació Santa Perpètua, Cabrils, Voltregà, Olímpic, La Garriga, Mollet, Vilanova, La Llàntia, Bellavista, Vila, Martorelles i Escola Futbol Mataró contra Cirera.